0: Ramon Besa, què tal, com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: És per sucar i pa.
1: Sí, noi, més voltes i dons, més difícil és de pair-ho, tot plegat. Va ser molt, molt sorprenent. Jo encara vaig repassant la seqüència i primer, quan va entrar, vaig tenir la sensació que la manera que remenava els papers i mirava el mòbil s'havia deixat alguna cosa, havia perdut alguna cosa, perquè anava parlant, però anava estant pendent dels papers i del mòbil. Només vaig entendre allò que no dimito, vaig dir, bueno, ja queda clar, ja podria dir, ja n'hi ha prou. Llavors, clar, tot plegat, dius, bueno, què busca, què li passa? I comença tot un discurs molt incoherent, però que et permet fer-te una idea de com actua Florentino Pérez el dia a dia. Crec que ahir es va despullar públicament. Quan la premsa intenta explicar com és Florentino Pérez, la gent que l'han tractat, sobretot, o que t'ho han explicat, és això, fiscalitza la premsa i llavors cada dia s'emprenya amb un periodista, s'emprenya amb un mitjà, s'emprenya amb algú que ha dit alguna cosa que no li ha agradat. Ahir els hi va tocar amb els de l'ABC perquè crec que estaven fent un directe. Jo em vaig anar fixant qui podia ser, conec per el que escriu el Rubén Cañizares i tal, i es va escalfar perquè algú li devia passar les especulacions que es feien sobre la roda de premsa i crec que feien un directe que a ell no li devia agradar. A partir d'aquí, doncs, bueno, va ser tot un espectacle molt, molt patètic amb diferents punts, no? Però que, per resumir-ho una mica abans de que, si vols, anem parlant més, em va semblar que explicava el Real Madrid com Trump explica els Estats Units. O sigui, Estats Units és la seu del món, hi han diaris que ja no necessiten corresponsals a l'estranger perquè el que explica Trump és el que va a missa, i ell va dir, bueno, som al Madrid, i a partir d'aquí la vida s'explica a partir del Madrid, vostès no facin cas a ningú més.
2: El que passa és que era un discurs, diguem-ne, de contingut Donald Trump, però no sé si comparteixes també amb moments Joe Biden.
1: Sí, crec que més també, ara que ho dius tu, crec que ho he llegit amb l'Alfredo Relaño, que és un dels periodistes citats, de que no, hi havia moltes incongruències, hi havia una certa desorientació, hi havia, diria que resumint, aquell home que feia tanta por, per moments, amb tots els meus respectes, fa llàstima. És a dir, el Florentino, quan tothom deies, ostres, ull Florentino, ull Florentino, i quan te'l miraves deies, però aquest home no és ben bé el Florentino. Primer, que quan feia aquests discursos institucionals, si se'n recordes, això ho fa molt bé el Bermúdez, eren com missa, anar a missa, no allò que resar el rosari, no llegir un paper, era monocord, i aleshores deies, ostres, quin plasta el Florentino, de la manera que és privadament, no? Doncs jo crec que és l'exhibicionisme de públicament, i em recorda molt una cosa que no se li va donar importància tampoc en el seu moment, que són els àudios, David. Si tu repasses els àudios, i ell parlava als jugadors del Madrid igual que parla ara de la premsa, és a dir, en el fons va fer un striptease, i aquest striptease la gent es va poder donar compte de que quan els periodistes parlen de la manera que és Florentino estaven bastant a prop de la imatge que hi van veure. I després hi ha una qüestió que és la vital, que explica el que va passar. Jo crec que aquesta setmana Florentino s'ha donat compte que ja no controla el relat. O sigui, s'ha donat compte que cada dia que llegia el diari llegia o escoltava o veia, passaven coses que no entenia perquè sortien a la llum pública, i això fins ara no passava. Com que ara ha passat durant una setmana, que ha passat un dia, dos dies, tres dies i quatre dies, cada dia ha hagut safreig, va dir, això no pot ser, ho haig d'aturar. I aleshores, clar, et dones compte de que efectivament ell tenia un control mediàtic que no li feia falta sortir per anar-se referint als periodistes que el podien qüestionar o criticar.
2: Ara, no creus que la roda de premsa d'ahir simplement s'explica en que devia llegir alguna cosa que no li va agradar i va decidir sortir? Ho dic perquè es va convocar a les 4 i 5. La roda de premsa va començar a les 6 i 20, és a dir, 2 hores. I no feia la sensació de tenir un discurs massa estructurat ni que ho hagués treballat massa amb el seu departament de comunicació.
1: No, és que no sé quina potestat i quin poder té el gabinet de comunicació. Jo crec que van fer la reunió prou de les eleccions, de les que no sabem ni quan es faran, ni com es convocaran, ni si algú hi podrà participar.
2: És que hi ha un moment on diu que convocarà les eleccions i ja les farem dentro de 15 dies o algo así. Com? I vaig pensar, en 15 dies només es convoquen unes eleccions i se celebren, que aquest tio no sap ni quins són els processos democràtics del seu club.
1: Exactament, estatutàriament, no sé si és possible o no. I després, ara ho comentàvem així a micròfon tancat abans d'obrir, que tu deies, no? Jo vaig perdre unes primeres eleccions en què van votar els morts i ja vaig aprendre, no, d'alguna manera, a dir que no...
2: Ni que ho hagués treballat massa amb el seu departament de comunicació.
1: Bueno, és que no sé quina potestat i quin poder té el gabinet de comunicació. Jo crec que van fer la reunió prou de les eleccions, de les que no sabem ni quan es faran, ni com es convocaran, ni si algú hi podrà participar.
2: És que hi ha un moment on diu que, va, que convocarà les eleccions i ja les farem dentro de 15 dies o algo así. Com? I vaig pensar, amb 15 dies només es convoquen unes eleccions i se celebren, que aquest tio no sap ni quins són els processos democràtics del seu club.
1: Exactament, estatutàriament, no sé si és possible o no. I després, ara ho comentàvem així a micròfon tancat abans d'obrir, que tu ho deies, no? Jo vaig perdre unes primeres eleccions en què van votar els morts i ja vaig aprendre, d'alguna manera, a dir que no en tornaria a perdre cap més. Per tant, les eleccions que convoca vol dir que ja les tornaré a guanyar jo, el que és un referèndum, és un plebiscit, en el que, a més, vol desemmascarar un possible rival que algú n'ha sentit a parlar, però que tothom, la majoria de gent no sap ben bé qui és, ni si més enllà té algunes aspiracions presidencials, ni res, no? És a dir, busco els taups, els assenyalo, i assenyalo també els que em volen discutir el tro, no? I a partir d'aquí, doncs, passem comptes. Vinga, va, i qui s'arrisca? Doncs clar, tot això és molt... Això sí, de passada, a més, va fer una altra cosa molt barroera, per mi, que és just... Hi ha una frase que, des del punt de vista que nosaltres ens ocupa, que ens fem l'actualitat del Barça, de dir que ha guanyat la Champions que ha guanyat i les lligues que no ha guanyat, les ha guanyat perquè les hi han robat. Després parla amb això que tots els àrbitres del cas Negreira són els que estan pitant actualment i que això aquest any són 18 punts. Bueno, no sé si Torralde i els àrbitres tenen alguna cosa a dir, però vull dir, això, aquesta matraca del cas Negreira per justificar tota la trajectòria del Madrid és justament el que fan la gent més populista. És a dir, tu pots demanar responsabilitats pel cas Negreira i em sembla legítim. El que no pots fer és utilitzar-lo de coartada per justificar el que t'ha passat aquesta temporada. Crec que el Madrid s'ho ha fet sol, vull dir, s'ha estimbat. El Xavi Alonso qui l'ha destituït? El Negreira o qui ha destituït a Xavi Alonso? L'Arbeloa qui l'ha posat? Diu, clar, aquestes no són decisions de joc, són decisions estructurals, no fotem.
2: Sí, sí, ell diu que ha guanyat 7 Champions i 7 Lligues perquè les altres 7, en podia haver guanyat 14, li van robar. Jo crec que això és denunciable. I també diu que hi ha actualment 7 àrbitres que estan vinculats a Negreira. Òbvia que el seu delegat de camp, Mejía Dávila, també ho va estar, vinculat a Negreira.
1: I la gent més populista, és a dir, tu pots demanar responsabilitats pel cas Negreira. I em sembla legítim. El que no pots fer és utilitzar-lo de coartada per justificar el que t'ha passat aquesta temporada. Crec que el Madrid s'ho ha fet sol, vull dir, s'ha estimbat. El Xavi Alonso qui l'ha destituït? El Negreira o qui ha destituït a Xavi Alonso? L'Arbeloa qui l'ha posat? Diu, clar, aquestes no són decisions de joc, són decisions...

0: Temps estructurals, no fotem?
1: Sí, sí, ell diu que ha guanyat 7 Champions i 7 Lligues perquè les altres 7, en podia haver guanyat 14, li van robar. Jo crec que això és denunciable. I també diu que hi ha actualment 7 àrbitres que estan vinculats a Negreira. Òbvia que el seu delegat de camp, Mejía Dávila, també ho va estar, vinculat a Negreira, i que aquest any el Madrid hauria de tenir 18 punts més, partint de la base que el cas Negreira, ja ho sabeu, la meva opinió és greu, però jo crec que li fa un favor mediàtic al Barça, perquè caricaturitzant-lo així i radicalitzant-lo d'aquesta manera, l'únic que fa és que deixi de ser creïble el seu discurs.
0: Li fa un favor al Barça, estic molt d'acord amb tu, i li fa un favor al periodisme, reivindicant que consisteix fer periodisme. Fixa't que quan li diuen sobre els enfrontaments de Tchouaméni i Valverde, diu, bueno, esto es normal, n'hi han 4 o 5, o sigui, el problema és que es filtri i que se sàpigui. Per tant,
1: és que ell arriba a dir que se peguen cada dia.
0: Sí. Aleshores tu dius, clar, i això la gent no li interessa, no, perquè com que tu fas informació del Madrid, això és el pa d'avui dia. Molts dels presidents que estan manant, a nivell polític, a nivell empresarial, a nivell futbolístic, a nivell de qualsevol ordre de la vida, pensen que la gent que informa sobre un determinat club, sobre una determinada empresa, sobre un determinat govern, han d'estar sempre a favor del govern. I la premsa està per fiscalitzar. És a dir, tu no pots dissimular que tinguis una certa simpatia o que tinguis una proximitat, com ens passen a tu i jo amb el Barça, i tu pots dir, bueno, i això què vol dir? Que nosaltres hem de fer comunicació corporativa cada dia, però això el Barça ja té els seus canals i té les seves fonts, la seva manera de fer, no fotem?
1: Però a part, Ramon, tu portes molts anys en aquest món, a més treballes igual que jo des de Barcelona, però amb un mitjà de comunicació que té la seu central a Madrid, vull dir que coneixes el que passa a Espanya. Tu creus realment que Florentino Pérez es pot queixar gaire del tracte de la premsa?
0: No, per això, que ara està emprenyat perquè no entén perquè la premsa no li fa cas. És a dir, el que ha passat aquesta setmana, del primer dia que jo tinc constància de que el Marca treu el Marca no va sortir en cap moment, però que treu la notícia de l'enfrontament Tchouaméni
1: Valverde
0: és el diari Marca, i a partir d'allà s'han anat passant moltes coses. Qui controla, per exemple, les xarxes de Mbappé? No es va parlar de tot això. Llavors, jo crec que ell es va donar compte que allò que cada dia feia i que estava content, doncs a cop i volta se li escapava de les mans, i no entén per què. Comença a assenyalar i comença a tirar tiros a tot arreu, i vol dir que està perdut. És possible que els seus interlocutors hagin advertit amb ell un comportament que s'hagin distanciat d'ell. Em pregunto, i m'agradaria saber-ho, i espero que ho expliqui, que un, no sé si és una de les raons que va provocar el distanciament de Laporta amb Florentino. No sé, tu de vegades quan parles de negocis o quan parles d'estratègies o quan parles de tot això, el mateix pot passar amb el Tebas. Perquè, clar, tu quan veus un interlocutor d'aquest estil, pot ser que si vols ser soci o et vols distanciar o quin és el seu pensament. Jo crec que tothom està advertint. Ara ha tornat a sortir, per exemple, la seva amistat amb la UEFA, quan amb la UEFA li havia declarat la guerra. En el cas Negreira, diu, ho hem vist els dos últims temps, quan el cas Negreira, quan es va sortir al Madrid, va callar. És a dir, totes les incongruències que té fan que tot aquest pack de l'home que tenia informació i la controla, és que la informació és poder. I ara, com que no té la informació controlada, ha perdut poder. I quan una persona es veu vulnerable, una persona que és així amb tics autoritaris de cacic, es torna foll. I quan es torna foll, fan animalades.
1: De fet, ho hem comentat diverses vegades, que Florentino Pérez ja fa temps va perdent batalles que potser anys enrere no hauria perdut. No ho sé, però que sorprenen. Per exemple, lo dels concerts al Bernabéu, amb un grup de gent liderada per un soci del Madrid, al que hem entrevistat diverses vegades al que t'hi jugues, lo dels pàrquings, la Superliga, el model de propietat, aquest canvi que vol fer que la gent no li acaba de comprar, òbviament el projecte esportiu. Recordem que el Madrid no va a la gala de la pilota d'or perquè Florentino considera que havia de guanyar-la un jugador seu, i com que ho fa Rodri, decideix plantar a les institucions. Vull dir, que estan passant coses rares allà,
0: Però nosaltres informem d'això i tenim una opinió. Llavors, molta gent pot creure que això és interessat, o que fas crítica, o que no t'agrada Florentino. Però quan el veus ahir, per això dic que periodísticament és l'evidència de que les crítiques que s'han fonamentat últimament respecte al Madrid tenen una raó de ser, perquè qualsevol interlocutor, l'advocat que tu parles del Bernabéu, estic segur que algun dia va intentar parlar amb Florentino, i quan va veure aquesta resposta va dir, ah sí, doncs no pateixis, és possible que el Tebas, o és possible que Ceferino, és possible que qualsevol persona que negociï amb ell, quan parla amb ell, si es comporta igual que va fer ahir públicament, el primer que fas és recollir els trastets i dir, jo d'aquí foto el camp, perquè no estàs parlant

0: arreglar una situació. Estàs parlant d'una persona que té una, dona una sensació de paranoia perquè comença a veure enemics a tot arreu i mira com els pot destruir o de quina manera els pot fer fora. I la manera que ha trobat és allò d'assenyalar-los. Perquè, clar, assenyalar-los, jo crec que alguns dels que van sortir allà no han estat precisament molt combatents. Sabien, per exemple, de Relaño, sabien, per exemple, de Seurola. Per què? Perquè tots sabem que alguns d'aquests periodistes van haver de fotre el camp dels seus mitjans per pressions de Florentino. És a dir, ell està acostumat a que el periodista que no li agrada a fer pressions a l'empresa, i a l'empresa alguns d'aquests ha passat, que els ha apartat. Per tant, clar, vol dir que ara no li fan cas les empreses? Vol dir que ell ja no fa por. És a dir, ja el que fa, possiblement, perquè la manera que té de registrar el club i de fer totes les històries no funciona. No sé a nivell empresarial si té la mateixa sensació. És possible que allà l'organigrama que tingui Florentino Pérez no tingui res a veure amb el que té el club, perquè amb els calés i amb totes les històries és una altra història. Però allà jo vaig patir fins i tot pels de comunicació del Madrid, aquell noi que anava, aquell periodista company que li anava posant el micròfon i després, escolta, hi ha moments que em va recordar el machisme del Rubiales. És a dir, allò quan es refereix a les dones, joder, que sois todos unos feos, a ver esta chica que pregunte, o a quien ha escrito que no sé ni sabe de fútbol. Home, tu, el temps passa. I per més fan pel·lícules de Torrente i fan històries d'aquestes, i al final dius, la realitat sempre supera la ficció. Hi ha un personatge que té un poder, que té calés, que ho té tot, i de cop i volta es veu la persona més vulnerable del món.
1: Permet-me la broma, que ningú la descontextualitzi, però ara que ho has citat, és veritat que recorda una mica Toni Leblanc, que era el pare de Torrente, Florentino Pérez, a la roda de premsa d'ahir. En un moment escoltarem a una de les periodistes interpel·lades per Florentino Pérez, també al periodista de l'ABC, que ha estat avui al matí aquí a Catalunya, amb la Marina Fernández, i òbviament analitzarem amb periodistes d'allà el que va passar ahir amb la roda de premsa del president del Real Madrid. Però sobre el que dius dels tics masclistes, és cert que hi ha dos moments clarament masclistes interpel·lant a una periodista on es pregunta si realment sap de futbol pel fet de ser dona. Un tercer, quan diu allò de dejad que hable la niña, que vosotros sois muy feos, que també és masclista, i després hi ha un altre moment que és racista, que és quan fa referència a l'opositor dient que parla amb accent, i si et fixes està a punt de dir sudaca, però acaba dient sud-americà. Però clarament està a punt de dir sudaca, i això és racista.
0: Pots entendre en aquest sentit perquè l'equip femení del Madrid no li interessa ni el va veure ni res. És a dir, de vegades es diu, no, és que hi han hagut altres presidents que no aposten i no ho diuen. Bueno, és a dir, quan tu tens un càrrec com el que té, has d'aprendre, com havia fet ara, a administrar els teus silencis. O sigui, el silenci de Florentino jo l'interpretava sempre com que estava al corrent de tot. I ara ha parlat després de tants anys perquè ha deixat d'estar al cas de tot. I això li provoca una inseguretat, una vulnerabilitat que el torna agressiu. Llavors, per què passen aquestes coses? Estic segur que demanen responsabilitats a tot el gabinet de comunicació, a tota la gent, de per què estan passant aquestes coses. I estic segur que començarà a demanar, bueno, justament el president de Vocento i el van canviar. No sé si té res a veure, és curiós, no? El canvi passi el mateix dia que ell es refereix a Vocento. Un diari com el de Relevo, que fa temps que ja no existeix i que molta gent doncs, hi acudeix.

0: Vocent, un diari com el de Relevo, que fa temps que ja no existeix i que molta gent doncs, hi acudia, hi llegia, va fer també... Quina necessitat té d'explicar tot el que ha passat amb Vocento, que, bueno, és un fracàs periodístic perquè no té rendibilitat. Bueno, però jo, molta gent el va llegir i va fer molta companyia, va donar molta informació, van donar informació... O sigui, són companys que van fer una feina que a mi em va semblar molt ben feta, i de cop i volta aquell encarnissament vol dir que ell ja estava vigilant, m'estan fent un diari que escriu contra mi, que fa... Bueno, això per mi és un símptomes de paranoia.
1: I al Barça què han de fer? Més enllà de menjar crispetes. Ahir va emetre un comunicat al club dient que estudiaria accions legals per si alguna de les coses que va dir és denunciable. Què ha de fer ara mateix Joan Laporta i què ha de fer el Barça?
0: Bueno, jo primer el que ha de fer és que se suposa que no sé a què ven a les últimes lligues sí, que recrimina Florentino que les ha guanyat el Barça quan el Barça ja no paga Negreira. O sigui, això, hi ha un moment que el cas Negreira es va acabar. Això per començar. Però...
1: 2018 és quan Negreira ja no forma part de l'equació.
0: De 2018 fins a 2026 això ja s'ha acabat. Ell va fer aquell argument dient no, encara els mateixos àrbitres es vitren. I dius, bueno, però això ja ho veu tothom, però el vicepresident dels àrbitres ja no cobra. I en aquest període, jo crec que si el Barça té la certesa que això no s'ha utilitzat justament per influir en els àrbitres, ha d'intentar o buscar elements que ho demostrin o de dir que, escolti, això va passar exactament això. Si això són pagaments a tercers i d'aquí se'n deriven altres conseqüències, no ho sé. Però ha de tenir una estratègia per acabar amb aquesta matraca de que tot es deu als àrbitres i la deducció que se'n fa, que és que es compren àrbitres. Jo crec que aquí és on els rivals, ho va fer el Madrid, ho va fer l'Atlètic de Bilbao a l'inici de la temporada, és a dir, amb el Barça, quan hi ha una desafecció o hi ha una discrepància, es treu el cas Negreira, així a granel. No es parla de cosa... El discurs que va fotre l'Atlètic de Bilbao, l'Uriarte, i quan el temps del fair play i de totes aquestes històries... Crec que el Barça hauria d'elaborar un discurs més enllà de defensar-se. Jo el primer sí que faria amb els serveis jurídics. Això ho porto o no ha de portar. Si ell ho porta a la UEFA, que diu que ara està esperant dictàmens i tota la història i que també justifica que la Superliga li han donat la raó. Bueno, ell sempre li dona la raó, un o altre. Doncs jo voldria, buscaria que el Barça li donguin la raó en que, escolti, això s'ha acabat i tothom que refereixi en aquest cas quan no correspongui, doncs prendre les accions legals que corresponguin.
1: Ramon Besa, a la teva salut. Gràcies.
0: Salut, gràcies a tu, Sique.
2: Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez? Un programa del grup Prisa.
3: Los de Prisa son como son, hay que conocerles, son unos hijos de puta.
2: ¿Qué t'hi jugues?
3: Son desde que nacieron, ¿no?
4: Que sé pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
5: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
6: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio. Rashak. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
2: Que t'hi jugues al migdia.
6: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
2: Que t'hi jugues. Que t'hi jugues. Presenta... l'actualitat del dia.
1: Ja torna aquí, Solde. Després repassem sí. Algunes de les frases del Ramon Besa que tenen tela i ens expliques què farà el Barça, què farà la Lliga i què faran els àrbitres amb les declaracions de Florentino Pérez d'ahir. En un moment saludem a Ramon Calderón, que va ser president del Madrid en el període d'entreguerres de Florentino Pérez. Abans, Lluís Flaqué, què tal, com estàs?
7: Hola, Sique Rodríguez, què tal, com estàs?
1: Camí de Vitoria, perquè el Barça juga avui partit de Lliga contra l'Alavés a les 21:30, dos quarts de deu. Suposo que també impactat, al·lucinat amb el que van viure ahir, repassant sí, tot el que es diu avui.
7: Repassant tots els diaris, repassant totes les editorials, escoltant tot el que s'ha dit, escoltant atentament el Ramon Besa, realment... bé, continua aquesta setmana de les crispetes a Can Barça, no? La Lliga el diumenge, la Rua el dilluns i ahir Florentino. Doncs escolta, a veure si avui el Barça és capaç de donar-li continuïtat, però evidentment és el tema del dia i aquí també se'n parla a Vitoria, on ja hem arribat, on per cert hi ha dinar de directives i viatge Joan Laporta, és a quarts de 3 de la tarda quan han quedat amb la directiva del Deportiu Alavés.
1: Digue'm, sisplau, que Joan Laporta...

0: parlarà abans del dinar de directives?
1: Doncs no ho sabem, no ho sabem, però estarem atents per si ho fa. Insisteixo, a l'hora de la cita per dinars a dos quarts de tres.
2: No
1: sé, president, si té ganes o no té ganes.
2: Treu una mica de... Papa la gallega.
1: Per ganes no serà.
2: No és ganes de parlar, guardeu. Mora de Déu, hòstia, tu. Espero que, si mai em passa el mateix, digueu-ho, sisplau. Sisplau, sigueu...
1: L'avisarem, l'avisarem.
2: Sigueu bona gent, aviseu-me, eh? Gràcies.
1: Ho aturarem a temps.
2: Oh,
1: doncs a veure si parla o no a la porta. Serà l'interès del migdia. Després hi ha el partit on el Barça busca aquest objectiu dels 100 punts, una vegada ja ha guanyat la Lliga. Arriba l'equip amb la novetat de Christensen a la convocatòria. Des de finals de l'any passat, quan va patir aquella lesió al genoll, que no entrava en una llista, portava dies entrenant, però ara per fi entra una llista, de la qual hi han caigut Fermín i Frenkie de Jong, tots dos per descans. Van acabar, sobretot en el cas de Fermín, evidentment, el clàssic molt cansats, i avui no han entrat a la llista, on tampoc hi és Rafinha, que està sancionat, i evidentment tampoc la Minya Mal. El partit a dos quarts de deu, amb l'objectiu de, per què no, arribar als 100 punts i arribar, per què no, en aquests tres partits que queden, també a la xifra dels 100 gols.
0: Després ampliem, li obrirem la gàbia al Tigre, al Jaume Creixell, el que ha entrenat 40 anys, aviam si ha patit baralles diàries als vestidors, com diu Florentino Pérez, que passa al Real Madrid. Abans, Martí Junca, què tal, com estàs?
3: Bon dia, sí que...
0: L'Espanyol ha de guanyar avui per agafar distància amb el descens.
3: Sí, la victòria d'ahir del Llevant deixa un empat a 39 punts entre 5 equips, deixant l'Espanyol 17è, que juga avui a les 7 contra l'Atlètic Club. Manolo González acabarà la temporada i assegura que no forçarà a mantenir el seu càrrec.
4: El que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, com quien dice, i no soltar-la, no es tracta d'això. Jo m'estimo al club, no ho dic per cada bé, sabeu que és així, i el que vull és el millor pel club. A partir d'aquí, jo em deixaré el pell fins a l'últim dia. Si ha de ser dos mesos que quedi, bueno, fins al 30 de juny, fins al 30 de juny. Si ha de ser un any més de contracte, doncs un any més de contracte, però jo em deixaré el pell sempre per l'Espanyol.
3: L'Espanyol, com dèiem, és 17è, i ara mateix és en descens és el Girona, que juga demà contra la Reial Societat. Pel que fa a la resta d'equips, el Betis s'assegura jugar a la Champions per primer cop en 21 anys, després de guanyar l'Elx. L'Atlètic de Madrid va derrotar l'Osasuna.
0: Per cert, diumenge, Barça-Betis 21-15. Han canviat l'horari del partit. Diumenge, Barça-Betis 21:15 de la nit. 21-15, últim partit de Lliga al Camp Nou. En bàsquet, Jan Veselý es retira.
3: El pivot txec de 36 anys posa punt final a la seva carrera. Va arribar al Barça l'any 2022 i es retirarà com el sisè màxim anotador de la història de l'Euroliga. Per cert, a la mateixa competició, avui cinquè partit entre València i Panathinaikos per l'última plaça a la Final Four.
0: Tragèdia als Estats Units. Ha mort Brandon Clark, jugador dels Memphis Grizzlies, als 29 anys.
3: L'ala pivot canadenc va ser detingut el mes passat per fugar-se de la policia i per possessió i tràfic de drogues. Aquest 15 de maig havia d'anar a declarar per aquest mateix cas, però hi va ser trobat sense vida al seu domicili.
0: Déu-n'hi-do. I tanquem amb el Barça d'handbol, que ja té rival a la Final Four de la Champions.
3: Sí, és l'Alborg danès. L'altra semifinal serà entre el Magdeburg i el Fuxe, i el futbol sala es retirarà la samarreta de Sergio Lozano, el jugador amb més partits i màxim golejador de la secció.
0: Gràcies, Martí.
5: El quiosc del Marcos.
0: Avui li hem demanat al Marcos López que ens faci una anàlisi del que es diu a la premsa d'aquí sobre Florentino Pérez, i també que ens ajudi a viatjar a l'estranger per saber de quina manera han recollit la roda de premsa del president del Madrid. Per parts, Marcos, què tal, com estàs?
6: Molt bé.
0: Primer, del que es diu aquí, dels articles d'opinió, què és el que t'ha cridat l'atenció?
6: Mira, me centro, con vuestro permiso, en el ABC, al que dedicó 15 minutos de los 65 que duró la comparecencia de prensa.
0: 15 de 65.
6: 15 de 65 estaban dedicados al ABC. Florentino Pérez tapa los fracasos del Madrid con un ataque desaforado a ABC. La portada es monográfica, absolutamente dedicada al Real Madrid, con editorial incluida. Respetar al Real Madrid desde dentro. Y artículo de Julián Quiro, su director, en el que indica que ABC va a seguir haciendo su trabajo con rigor, con veracidad, con autonomía y sin rebajarse ni acobardarse. Esto dice el ABC.
0: ¿Informa el ABC de si Florentino Pérez ha dejado ya de ser suscriptor o todavía mantiene
6: todavía no.
0: Su cuota en el periódico?
6: Sí, todavía no. Me imagino que lo hará.
0: Yo haría un minuto a minuto.
6: Exacto. Bueno, de hecho todo nace en el minuto a minuto. O sea, el problema, el enfado de Florentino es porque esto no es una noticia en sí. Simplemente cuando la frase "estoy muy cansado", que le comenta a sus allegados, sale en el directo que llamamos en los periódicos, en el minuto a minuto, previo a la conferencia de prensa.
0: Y eso es lo que le enfada.
6: Eso es lo que le enfada. De hecho, es lo que primero expresa y es lo que...
0: Con ese mensaje que le ha mandado alguien, mira y dice Anas.
6: Creo que
0: es Anas. Anas Lagari.
6: Exactamente.
0: Que es parla molt d'Alejandro Echevarría, Anas, pero Anas Lagari también es un tío que mane molt al Madrid y no te carre.
6: Exactamente.
7: Mi amigo Anas.
6: Sí, ese es. El mismo.
7: Bien.
6: Su amigo.
7: Lo hace bien.
6: En El País, artículo de Nadia Tronchoni, la responsable de la sección de deportes. Un delirio impropio de Florentino, que se presentó como un directivo desorientado, incapaz de armar un discurso coherente y sin respuestas a las múltiples preguntas más allá de un alegato contra la prensa. Y en El Mundo del Siglo XXI, he elegido diarios de información general, en este caso, Florentino al desnudo, donde se recalca que se le vio desencadenado, sin filtro, repetitivo y con un lenguaje impropio. Así fue la versión más insólita de Florentino. Artículo de opinión de Iñaco Díaz Guerra, y Florentino decidió ser Jesús Gil.
0: Y Florentino decidió ser Jesús Gil. Wow, está muy bien. ¿Y al extranjero?
6: En la Gacheta del Sport, muy breve, Florentino fija las selecciones y ataca al Barça, y en Francia con muchísima más intención. El titular del equipo va en esa dirección. Florentino pica su crisis, la historia de una intervención lunática.
0: Intervención lunática al equipo, a Francia.
6: Sí. Y luego apunta, en una rueda de prensa en la que multiplicó los deslices, especialmente los sexistas, el presidente anunció la celebración de una nueva convocatoria electoral, lo que debería permitir fortalecer su poder mientras el Madrid sigue en un callejón sin salida deportivamente. En The Athletic, la sección de deportes del New York Times, se busca otra mirada. Mi salud es perfecta. Florentino cita a los socios a unas elecciones y niega que él tenga cáncer. Y acabo con The Guardian. El presidente del Madrid llama a unas elecciones en un discurso insólito. Y recuerda este diario inglés que el dirigente lleva 20 años en el cargo, divididos en dos etapas, y no tuvo rival en las urnas en 2009, 2013, 2015, 2017 y 2025.
0: Recordem que per a presentar-se a les eleccions del Madrid es necessita una antiguitat de 20 anys com a soci i poder avalar personalment el 15% del pressupost. Parlaríem d'uns 180 milions d'euros.
7: Sí, això es va explicar ahir a Carrusel. Uns 187 milions d'euros en base al pressupost d'aquesta temporada 25-26.
0: I ha d'avalar el president.
7: Només el president. A diferència del Barça, per exemple, que un aval el pot presentar el president o mancomunadament la junta directiva, i fins i tot alguna persona externa pot ajudar amb aquest aval.
0: Que és el que va passar a les últimes eleccions.
7: Exactament. Al Madrid no. Al Madrid només el president ha de presentar un aval equivalent a uns 187 milions d'euros, que és una autèntica barbaritat.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
9: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
10: Arroba que t'hi juguen.
0: Recordo que podeu descarregar l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER per recuperar tot el contingut del que t'hi jugues i escoltar en directe el programa. Núria.
11: Què tal? Sí, que bon dia. Hi ha molta gent que et diu bon profit, perquè t'han vist menjar un entrepà amb el Ramon Besa. I
0: de pernil.
11: Sí, uns quants comentaris d'oients que et deien bon profit.
0: Per cafè, tant... amb llet, sí. Sense lactosa, sempre en got, és la meva mania.
11: La del Flaqui també.
0: El Flaqui també. Crec que me la va enganxar ell. Ah, em veus? Sona que me la va enganxar el Flaqui. Ja fa molts anys, per tant no ho recordo massa
7: què?
0: Bé.
7: Per què?
11: Sí, exacte, una tonteria.
0: No ho sé. Mania i per mi té un gust diferent amb got que amb tassa.
11: I t'agrada més amb got?
0: M'agrada més amb got, sí. I avui era entrepà de pernil, sí.
11: Feia bona
7: amb
11: pinta.
7: Amb got també, el pernil?
0: Pernil, de qualsevol manera.
7: Val, val.
0: És bo sempre.
11: Sí que, evidentment, avui al xat de YouTube hi ha molts comentaris sobre la roda de premsa de Florentino i sobre la imitació de l'Albert Bermúdez. Mira,
0: doncs,
11: per exemple...
0: deixa'm dir, sí, que la gent a la una fliparà.
11: Sí, més del que ha flipat a l'inici.
0: Ho torno a repetir per a que les paraules no se les emporti el vent. Si esteu amb el cotxe, a la cuina, anant a recollir els nens, treballant... Atents, a la una, deixeu de fer tot el que estigueu fent. I, sobretot, atenció a la ràdio.
11: Mira, i per exemple, l'Edfer ens diu, l'Albert Bermúdez ahir mirant la roda de premsa de Florentino va tenir 3 orgasmes, jaja, quant de material per les seves imitacions. O, per exemple, un altre oient diu, això de la roda de premsa d'ahir semblava parlat amb el Bermú per fer el gag d'avui. Uns quants comentaris de YouTube i també una mica la gent sigue comentant respecte al que va dir Florentino, el José, esta es la verdadera cara de este personaje y su egocentrismo. O el David, per exemple, també, menuda vergüenza de rueda de premsa, i diu que tal i com portava la mina la seva samarreta, gràcies per no ser madridista, però sí que el xat de YouTube avui va ple de comentaris d'aquesta roda de premsa de Florentino.
0: És curiós, Solde, perquè quan he arribat, ja vam parlar ahir per missatge i telèfon, però quan ens hem vist cara a cara amb el Bermúdez, m'has dit una cosa que jo ahir també vaig percebre, que per primera vegada senties una responsabilitat.
12: Sí. És, la paraula és responsabilitat. O sigui, era com... Estava passant algo tan gran que era com... i ara què? I anava rebent missatges. I
7: vaig enviar
12: missatges,
7: missatge al Bermúdez. I al Bermúdez no sé quantos. Bermú, confiem en tu, demà has d'estar a l'alçada perquè tens una responsabilitat.
2: Sí, sí, sí. Ahir se'm van enviar massa missatges. Demà l'Albert hauria de tenir 20 minuts, demà no sé quantos, jo què sé.
7: És que estan passant coses que superen molt de llarg
2: molt fort,
7: a la teva, les teves imitacions. És Vinícius ja està agafant la teva imitació, l'està superant partit a partit.
12: Totalment.
7: Bueno. I Florentino ahir et va superar.
12: Passa amb diversos personatges. Sí, sí.
2: I a l'una ens divertirem. Només que podem dir és que
7: ens divertirem. Recordo un missatge teu d'ahir al grup que vas dir, els apunts que faig habitualment són bastant curts i ara mateix els apunts que tinc són més llargs que les que els gags que faig.
2: Ai,
7: són més llargs els apunts, només
12: de sí, sí, sí. Tens massa cosa.
2: Els apunts eren ja el que normalment em guardo pel gag sencer i és com ara que he de ficar més coses.
7: Missatges al 606-32-72-11.
2: Sí, comencem pel Jordi.
13: Oi, oi, oi, lo de ayer cine, eh? Tengo que reconocer que tardé un minuto en asimilar lo que estaba viendo y escuchando. Yo dije, este señor no puede ser verdad. Digo, el Bermúdez está haciendo las extras hoy, ¿eh? Digo, este señor en cualquier momento se pone a cantar. Me caigo a la vez de Klaus Jorgen. Y me caigo a la vez de Klaus Jorgen. ¡Hala! Nos vemos el 20 de mayo, ¿eh?
2: M'enteneu quan dic responsabilitat? M'enteneu, no? Però bueno. També el Miquel.
14: Bon dia, sí que dos patrades. Una és el escandaloso, les dos, tres victòries del Levante consecutives con errores garrafales de los porteros rivales, cuando esos partidos como mucho, como máximo, tendrían que haber empatado y los han ganado. Eso quiere decir que el Girona va a bajar y aquí nadie se queje, nadie lo denuncia, no pasa nada. Y la otra, la que nos estáis metiendo con Calzador, con embudo, a fichar y arruinar al Barça con el fichaje de Julián Álvarez, cuando el que tienen que fichar del Atlético de Madrid...
13: ¡Hala! Nos vemos el 20 de mayo, ¿eh?
2: M'enteneu quan dic responsabilitat? M'enteneu, no? Però bueno. També el Miquel.
14: Bon dia, sí que dos patrades. Una és el escandaloso, les dos, tres victòries del Levante consecutives con errores garrafales de los porteros rivales, cuando esos partidos como mucho, como máximo, tendrían que haber empatado y los han ganado. Eso quiere decir que el Girona va a bajar y aquí nadie se queje, nadie lo denuncia, no pasa nada. Y la otra, la que nos estáis metiendo con Calzador, con embudo, a fichar y arruinar al Barça con el fichaje de Julián Álvarez, cuando el que tienen que fichar del Atlético de Madrid es Marc Pubill, que se está saliendo. Y aquí tots callados.
7: Escolta, nosaltres traslladem els plans del Barça. I a partir d'aquí, cadascú opina el que vol.
2: Jo prefereixo
7: a Haaland, per exemple, abans que a Julián Álvarez.
2: Jo no.
7: Però, escolta'm, això és opinable. En tot cas, el que expliquem és informació. Però m'apunto lo de Pubill, que, per exemple, al Bruno Alemany li agrada també molt, igual que al Miquel, aquest oient que ens ha deixat. Nota d'àudio al 606-32-72-11. 12:41. Ja sé que molts ho haureu escoltat diverses vegades, però val la pena un petit tastet del que va dir Florentino Pérez ahir.
15: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a hacer esta Junta Directiva actual.
7: Willy, no et posis nerviós, tranquil. Degusta les declaracions de Florentino Pérez. Ja ho sé, que ho fem per divertir-nos.
15: Que ahora venga esta corriente de que se quieran cargar al presidente. Porque, pero bueno, es una tontería, de verdad. Porque me tendrán que echar a tiros. Porque yo tengo, de verdad... Dicen, ¿dónde está Florentino? Si yo normalmente no hablo. Dicen que no existo, que estoy enfermo. Unos me han dicho que tengo un cáncer terminal. Le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal. Los que lo hayan sacado, que seguro que no estarán contentos. Porque pensan...
16: Y quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten.
15: Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento...
16: No siento,
15: acento,
16: que...
15: acento, acento... Esto... Sudamericano, ¿no? ¿Eh? Pues ese que venga y que venga, yo quiero que... Como yo me presenté en el año 2000, cuando convocaron elecciones, las anteriores,
16: tengo que decir que votaron los muertos. Pero bueno, a las siguientes ya aprendí. Y entonces ya aprendí.
17: Siete Champions.
16: Pues que es pocas, ya lo sé. Y siete ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado.
0: Aviam, Sol, de què diu el Barça de tot això, de les paraules de Florentino Pérez?
7: Que les està estudiant i que reserva aquest dret d'emprendre accions legals, que ja veurem si ho fa o no ho fa. Ahir va comunicar això, que estan estudiant aquestes paraules de Florentino.
0: I la Lliga?
7: Doncs exactament el mateix. Estan estudiant les paraules de Florentino, diuen que

0: Notícies. Notícies.
1: 1:35, que t'hi jugues a ser Catalunya. Ja teniu penjats els dos gags del Bermúdez del que t'hi jugues d'avui circulant per les xarxes socials. Recordo que dimecres vinent, 20 de maig, anirem a fer el programa des de Sitges, a l'auditori de l'Hotel Melià Sitges, que t'hi jugues especial amb José Mari Vaquero i molts companys del Dream Team, celebrant aniversari de la Copa d'Europa i publicació del seu llibre, Mi última parada. Si voleu venir, 606-32-72-11, notes d'àudio, 606-32-72-11, o a través de la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat, també us podeu inscriure al programa especial que farem dimecres vinent. Des de l'auditori de l'Hotel Melià Sitges, al costat del Port d'Aiguadols, el dimecres a les 12 del migdia, tindrem el trofeu. Tindrem la Copa d'Europa que ens cedeix el Barça per aquest especial i moltes altres sorpreses que us anirem explicant. De moment, que hi haurà José Mari Vaquero, que regalarà alguns llibres i que tindrà bastants companys del Dream Team, com per exemple Chiqui Begristain, Julio Salinas, Guillermo Amor, Eusebio Sacristán... Vindrà també el Charlie Reixac... Hi haurà Juan Carlos Unzué, tinc moltes ganes de veure Unzué.
2: Una samarreta.
1: Hi haurà una samarreta firmada per algun oient.
2: Què dius,
1: que
2: ara?
1: Ens acompanyi demà, sí, sí. La samarreta taronja del Dream Team, firmada per la gent del Dream Team, clar que sí.
3: Jo vindré.
1: 606-32-72-11, 606-32-72-11, o us apunteu a través de la pàgina web de la cadena SER. Tu centra't en la Lliga, que el Manchester City ha de guanyar la prèmia.
3: Oh, no, no, yes, I don't depend on myself, so it's not my problem.
1: Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Presente, sí, que ¿cómo estás? Muy buenas.
5: Bueno, en otro. Ya está, otro.
4: Hola, presidente, buenos días.
5: Oh, macho, qué día me estáis dando.
1: Acaba de parlar Rafael Lauzán. Ara l'escoltarem perquè l'Anton Mean ha estat amb ell. Abans, al matí, ha parlat Arbeloa, a la prèvia del partit que el Madrid juga demà al Bernabéu contra l'Oviedo. Sobre les lligues robades que denuncia Florentino Pérez, Arbeloa.
6: La habían robado 7 ligas. ¿Tú crees que esa sensación existe como jugador, ahora como entrenador en la afición?
7: Sí, por supuesto. Es que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, porque seguro que también hay cosas que no sabemos y bueno, lo que nos encantaría a todos es que se resolviese un caso donde el número 2 del estamento arbitral pues ha cobrado de un club de fútbol, algo que, bueno, pues yo creo que a todas luces pues ni es legal ni tiene ningún tipo de sentido para todos los que formamos parte de esta competición y parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol y bueno, creo que ese es un sentimiento que tienen todos los madridistas.
1: Arbeloa, sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez y algunas de las frases que va a decir.
7: No sé, me resulta sorprendente escuchar que este club toca a fondo. Es por eso que no entiendo los demás clubes que tocan entonces. Es que es algo que a mí se me escapa, de verdad. No llevamos 50 años sin ganar nada, ni es que no entiendo muy bien que está claro, que lo he dicho siempre, si el Real Madrid está donde está es por la exigencia que tenemos y por el inconformismo, porque a nosotros nos da igual ganar una Copa de Europa y al año siguiente ya no vale, ya estamos pensando en la siguiente y ahora que no la hemos ganado, igual. No sé si alguien aquí se atrevería a afirmar que el Real Madrid no ganará nada el año que viene. Yo no me atrevo a decirlo.
1: Antón.
4: Dime, sí que.
1: ¿Cómo interpretas a Arbeloa? Lo que ha dicho hoy.
4: Yo creo que Arbeloa es una persona muy fiel al presidente, siempre lo ha sido. Hay temas por detrás que desconocemos de la relación de Arbeloa y su entorno con Florentino y su entorno, y por tanto él va a ser siempre fiel a Florentino. Creo que es un discurso que no sorprende a nadie. Romero explicó por qué llegaba, cómo llegaba, en qué circunstancias. Yo creo que como mito del club y como entrenador se sabía que estaba más preparado Raúl que él, y hace un año se decidió no renovar a Raúl para que, si lo de Alonso terminaba antes de tiempo, no nos imaginábamos en 6 meses, sino que en un año o en 2 el entrenador de Castilla fuera Arbeloa, por si había que ponerle, y le han puesto, y por tanto Arbeloa se dirige para un sector muy concreto del madridismo. Se dirige a un sector muy concreto del madridismo, pero la mayoría de los socios del Madrid no compran el discurso de Arbeloa ni le consideran un referente, y Arbeloa sabe que su discurso no llega al vestuario y por tanto intenta contentar a los que le han puesto en el cargo.
1: Y hace un ratito has estado con el presidente de la federación, Rafael Louzán.
4: Sí, ha sido una mañana un pelín surrealista. Hemos inaugurado un vagón de metro con la cara de los jugadores de la selección española que va a recorrer durante mes y medio la línea 4 de metro aquí en Madrid. Hemos viajado 5 paradas de metro con Carangue y con Louzán. Y al llegar a la Plaza de Colón, donde ha anunciado la federación que van a poner pantalla gigante para ver todos los partidos en Madrid, Louzán ha atendido a la prensa, sabía que el único tema era Florentino y no ha reunido la comparecencia. Han sido 3 preguntas y cuando la cadena SER le ha preguntado directamente, más allá de su opinión como presidente, si ha recibido algún tipo de notificación por parte de los árbitros y del CTA de que la federación se posicione, estudie acciones legales por el discurso de Florentino, esto ha dicho Rafael Louzán.
0: Es una situación que valoraremos o valorarán conjuntamente la parte jurídica de la casa y demás, pero no vamos a, en este caso, la federación, ya digo, no va a entrar en ningún tipo de polémica porque no es nuestra forma de actuar. Nuestra forma de actuar es hacer bien nuestro trabajo, ya digo, queremos acertar siempre, en este caso nos podremos equivocar, pero tenemos la mejor intención y por lo tanto nunca vamos a entrar en ningún tipo de polémica.
4: Ha insistido Rafael Louzán que lo que Fran Soto ha explicado en más de una ocasión, de que el caso Negreira es pasado, se debe a que ya no hay nada de ese organigrama en la estructura federativa, y respalda Louzán el discurso de Soto.
0: La labor nuestra, no queremos el Madrid, pues si vamos, se traslada ese tema de que tiene mucho interés con ese asunto, nosotros, eso no forma parte de nuestra etapa, no es mi etapa ni la de Fran Soto, es una etapa totalmente pasada, pero que al mismo tiempo, igual que es pasada, pedimos que la justicia acelere en todo lo que pueda el proceso y que podamos tener sentencia cuanto antes sobre este asunto, y no hay mucho más que decir, ya digo, porque eso sería entrar en cualquier tipo de polémica y no es la forma de actuar de la Federación Española de Fútbol.
1: Antón,
4: las palabras de Louzán, sí que yo sí percibo malestar en el estamento arbitral, pero Louzán ha sido muy claro. La Federación no va a entrar en polémicas. Me sorprendería mucho que la Federación diga o haga algo. Recordemos que ha habido momentos en los que podían haber entrado y no han entrado. Ni la Federación quiso, ya sé que es incomparable, pero en la Federación se planteó inhabilitar a Laporta cuando se dijo que había montado un pollo en un palco de la Federación en la Supercopa, que había insultado a dirigentes. Cuando se dijo aquello, Louzán no se puso en contra de Laporta. Es incomparable un caso con otro, pero que él no ha denunciado al Madrid cuando Tebas ha querido denunciarlo. Louzán mantiene un perfil político y no va a cambiar, por mucho que a la gente le parezca extremadamente grave la acusación de robo a 7 ligas que hizo ayer Florentino en su comparecencia.
2: Si tú eres el lateral dret de l'Sporting y dius este árbitro no ha querido pitar el penalti, et foten 12 partits. Si tu dius, com a president del Madrid, que m'han robat, sense matisos, 7 ligas, i diu el president de la federació queremos bien nuestro trabajo y no actuaremos. ¿Tú entiendes eso?
1: Porque no vol polémiques, ja va explicar l'Anton Meana.
2: Ja, però aleshores no fas bé la teva feina. Perquè la teva feina és sancionar amb el teu codi disciplinari a tots aquells que diuen obertament que els àrbitres han robat lligues al Madrid.
1: Anton, que sé que tienes mucho trabajo. Te agradezco que nos hayas puesto al presidente de la federación en el que te jugues.
4: Un placer. Mañana más, un abrazo.
1: Tigre, molt tu fàcil, has estat fàcil. 40 anys d'entrenador.
8: Molt fàcil.
1: Però una pregunta, amb 40 anys d'entrenador, sí, quantes baralles entre jugadors has vist?
8: Una. I en un partit entre nosaltres a segona B al Mataró, que fèiem entrenament, i el davantercentre es va barallar amb el central. Vaig parar, vaig tocar el pito, i vaig dir, veniu aquí un moment, cigales. Escolteu-me, aquest mes no cobreu, entesos? I ara continuem el futbol, no aneu a dutxar-vos. Continueu. I cuidado en tornar-ho a fer. Ni un problema. T'ho juro, ni un problema. Però això és per explicar.
1: I ja que, diguem-ne, sou col·legues de professió, no? D'entrenador a entrenador. Què et sembla el que has escoltat ara d'Álvaro Arbeloa?
8: Aquest, el de el Mut. Més, el Mut, perquè sempre està amb les males butxaques. I callat al banquillo, com vols que el Madrid guanyi alguna cosa? No poden guanyar ni el trofeig de les taronges. Perquè un equip és el que és l'entrenador.
1: El trofeig de les taronges.
8: I aquest me cago en l'altre i sembla un mut, amb la mala butxaques. sembla que li, que la perlana li vagi grossa o petita. Que alguna tia... Bueno, deixa'm parlar
1: un moment. Tu creus que amb les mans a les butxaques va tocant la perlana?
8: Jo què sé, escolta'm una cosa. Ara amb
1: ja
8: el futbol...
1: No puc veure Arbeló, ara ja, a la banqueta.
8: Molt tard, anem molt tard, no perdem temps. Amb el futbol lo, et cobra el que li deus i et paga... Lo, o sigui, et paga el que et deu i, tu, i et cobra el que li deus. I el Madrid li ha cobrat. I ara nosaltres hem de donar-li amb el nostre president... I aquí no sóc pilota, perquè tu saps que jo li he dit moltes coses. President, és el moment de trepitjar-los! Trepitjar-los!
1: Metafòricament parlant.
8: Per què? Amb el bon sentit de la paraula deportiva. Sempre parlo amb el bon sentit de la paraula deportiva.
2: És un símil, és un símil.
8: Trepitjar-los per què? Perquè ara els tenim i hem guanyat les dues lligues i tot el que està passant... El culpa és teva, perquè ara ja has fotut un problema a l'Almaranda que no vegis. Ahir me cago en l'altre, busco una, pili, una pel·lícula de tiros que feien amb la... A les emissores del Madrid fan una pel·lícula
1: sí, a Real Madrid Televisió, veure la programació és poètic.
8: No, collons, em veig, i me cago en l'altre, veig aquest i dic, hòstia, què fot aquí el d'allò, el Bermúdez? Me cago en l'altre, que se'm pensava que era un meme.
1: Ja, ja, un meme.
8: Allò, tot allò. Vaig estar però, sentint un rato... Però... I al cap d'un rato torno a posar i surten cinc tios allà sentats en una taula amb un traje negre i tots amb una camisa blanca.
1: Donant-li la raó a Real Madrid Televisió. El que acaba de dir el Creixell, Raül, perquè tu estaves a RAC1 en aquella època, és veritat que a la primera etapa a la Porta ja d'alguna manera fa dimitir a Florentino Pérez com a president del Madrid, quan diu allò de que ha malcriat els jugadors, el Barça sí. amb Ronaldinho, Rijkaard, li comença a passar la mà per la cara.
9: Sí, sí, quan
1: i
9: els
1: ara,
9: galàctics...
1: I ara sí. Ha fet el mateix perquè Florentino Pérez convoca eleccions i, com ha dit Segurola abans, per convocar-les has de dimitir. És que ell comença no, la roda de premsa dient no vull dimitir, però si després convoques eleccions, formalment has de dimitir.
9: I la història, no i la història encara es pot repetir més perquè potser fitxar Mourinho per destrucció, és a dir, per destruir... El que estem construint aquí, que és el que va fer en l'època Guardiola. Va fitxar Mourinho per destruir la millor, el millor Barça de la història.
1: Jo saps què faria? Incorporaria Guardiola quan et cansis ja definitivament d'estar al City, Pep, i tornis a casa, però simplement per asseure-la allà a la grada al costat de la banqueta.
8: Ja li trucaré. Ja
1: no,
8: li
1: no
8: trucaré,
1: només no. Que estigui allà.
8: Ja li trucaré.
3: Quan pagueu?
8: Ja li trucaré.
3: Però, jo, però el nostre president, Barça s'ha acabat
8: fins i tot com president, no ara és el moment de que es fotre les coses bé... Empenya't els gallumbos si és necessari, però porta'ns tres jugadors ben parits, que necessitem tres jugadors ben parits. Sí. Perquè hem d'anar per la Champions, ara.
9: Jo tinc
8: ara
9: ganes,
8: els hi hem de fotre la Champions.
9: Tinc ganes d'escoltar la Porta, perquè crec
1: sí.
9: que...
1: Però no sé si parlarà, eh?
9: Home, jo crec que si no parles...
1: Li cal?
9: Es mossega la llengua.
1: Bueno, li cal per l'atac al Barça amb les lligues robades i tal.
9: Això de les set lligues és un atac al millor Barça de la història, al cap i a la fi, no? És a dir, que el Barça va pagar Negreira, crec que està absolutament acreditat, que és una mala pràctica, evidentment, i està per la via penal, i ja veurem on arriba. Que el Barça, que el millor Barça de la història, el millor Barça el conduït per Guardiola, Messi, Iniesta, Xavi, va guanyar les lligues perquè li va robar el Real Madrid.
1: Però abans ho reflexionàvem amb el Ramon Besa, això a nivell mediàtic li fa un favor al Barça, perquè caricaturitza i exagera tant el cas, que ja és prou greu i no cal exagerar-lo, perd la credibilitat del seu discurs, Florentino Pérez.
9: Ja, però que el Real Madrid parli de robatoris...
1: Per això...
9: Arbitrals... Vull dir, és d'un cinisme...
1: O que vinculi les lligues actuals amb Negreira quan fa 8 anys que Negreira no està a l'equació. És que el 2018 Negreira va desaparèixer de l'equació. Sí. I el Madrid diu que hi ha àrbitres vinculats a ell quan Mejía Dávila, que és el seu delegat arbitral, que ens hauríem de preguntar per què incorpora Mejía Dávila com a delegat el Madrid, per què l'incorpora? No serà... per intentar tenir bones relacions amb els àrbitres i pressionar-los si convé. En tot cas, això és una discussió que ja hem tingut moltes vegades. Mejía Dávila era de Negreira.
2: Totalment.
1: De l'època Negreira.
2: Totalment. Ara, a mi això que ha dit el Creixell sí que em fa pensar en una cosa. El Barça aquest any ha guanyat un títol, no?, que és la Lliga. I ha guanyat altres títols. Ha guanyat altres títols. També ha guanyat la Supercopa. Té dos títols. Pregunto. La roda de premsa dint el seu conjunt. Això de les lligues robades, aquest deliri...
9: Els 18 punts d'aquesta temporada.
2: Els 18 punts, aquest deliri, l'informe de la UEFA, no és el tercer títol de la temporada pel Barça? No es pot considerar en aquesta roda de premsa de Florentino com un títol més pel Barça, perquè jo trobo que sí, aquesta roda de premsa sense que el Barça et passi la mà per la cara amb 6 victòries en els darrers 7 clàssics, no s'ha
1: descobrit. Va arribar a dir, crec, que tenia un informe de 500 pàgines que enviaria a la UEFA. Què penseu que farà?
9: El tenen preparat per enviar a la UEFA.
1: La gent de la UEFA quan rebi un informe de 500 pàgines del Madrid. Que no ho veieu, que es fotran a riure.
8: Fancy, apreta l'ojete, va, apreta l'ojete, la polvorosa, que hem de fotre feina. Entesos? Hem d'aconseguir-ho. I ara tu apreta el president. I president, ets el nostre president. Vinga, anem-hi, eh?
9: Amb això que diu el Creixell, sí, perquè que el teu enemic, que el teu rival, hagi mostrat debilitat, perquè ahir el que fa Florentino és mostrar debilitat, mostrar-se com és realment, no? Fins ara el teníem mitificat, els silencis, el poder, i ahir Florentino mostra debilitat, no? I mostra un ego desmesurat, mostra com és realment, no? Un cinisme, una egolatria, un trampisme, no? Com s'ha definit en les últimes hores, no? L'actuació de Florentino. I jo crec que això el Barça ho ha d'aprofitar. I Messi aposta per Mourinho, que imagina't, quina poca creativitat del Real Madrid, no? Com estan d'acorralats, com estan de desesperats.
1: Interessant Dani Garrido dient que veure a Florentino Pérez amb aquella roda de premsa és entendre per què vol fitxar Mourinho. Va, què diu la gent al 606-32-72-11?
10: De tot. Comencem pel Carles.
11: Com que normalment no vos puc escoltar, però ara, des de que estem en vaga 200 al País Valencià, tinc un poc de temps entre manifestació i manifestació. Se m'ocorreix una pedrada que porto un temps pensant i és que Tito Floren ha devaluat el Real Madrid per a poder comprar-li una part quan canvi el model de societat. No sé si serà aixina, però té tota la pinta.
1: Aquesta no l'he vist venir.
10: Aquesta és boníssima, eh?
1: És maquiavèlica.
10: És maquiavèlica i espectacular. En fi, seguim per l'Albert.
12: Molt bon dia, que t'hi jugues. Albert de Huesca, jo una pregunta tengo. No hay nadie en ese búnker... ¿Qué le diga a este hombre que no tiene tropas para manejar? Que es una alucinación todo. ¿Alguien habrá en ese búnker, entiendo? Venga, un saludico.
10: Y por último, esperaos, que el Diego es madridista.
13: ¡Qué lo reparió! Increíble. ¿Se acuerdan cuando tenían que llamar a un científico para ver cómo giraba la pelota y la curva que hacía?
1: Cierto.
13: Para que la
1: misma
13: le pagara con los tres dedos y qué sé yo y qué sé cuánto. Porque no tenían con qué llenar el tiempo del programa. Ahora, con todo esto que está pasando, 6 horas tiene que durar el programa. O sea, díganle a Francino, a todo el mundo, que se mueva a un lado y ustedes siguen haciendo el programa 6 horas. Porque esto es increíble, ¿eh?
10: Sí, lo dice sí Madrid, que
13: yo ya me compré de crispetas, como dicen ustedes, 6 cubos.
1: Sí, se'ns fa curt el que t'hi jugues. Fixeu-vos si és curt, que avui la secció del Raúl Llimó serà express, perquè hem de tancar el programa saludant al tio Fafa, que m'ha demanat, sobretot, poder entrar avui.
14: I abans us dic que aquest cap de setmana és el dia, eh? Del 15 al 17 de maig, tota l'emoció de MotoGP, el gran premi Monster Energy, al circuit de Barcelona, Catalunya.
1: Aquest cap de setmana.
14: És aquest cap de setmana, encara pots comprar entrades a circuitcat.com.
1: I hi ha activitats aquí a Plaça Catalunya, he vist, pel Mundial de MotoGP.
14: Anem,
9: Raül. Vinga, va, pugem a la moto i anem per feina. Gas.
1: Tot
9: gas
1: i que avui els 4 documentals són de futbol.
9: Sí, són de futbol, són de futbolistes o exfutbolistes, i els 4 són de Netflix. El primer és el de Ronaldinho, que segurament la majoria haureu vist. 3 capítols acabats d'estrenar fa uns dies.
1: Cada intervenció de Ronaldinho la fa rient.
9: Sí, sí, i amb diferents outfits, amb diferents ulleres de sol... I el documental és complet, repassa la trajectòria de Ronaldinho. Per exemple, et permet recordar que el 2013, ja de baixada, amb l'Atlético Mineiro va guanyar la Libertadores, que és la Champions de Sud-amèrica. Passa una mica de puntetes, és l'únic que potser he trobat a faltar per l'època de l'autocomplaença al Barça. Ell ho resumeix dient que tot era mentida. És a dir, evidentment que sortia de nit i que s'entrenava poc, es lesionava molt... però no aprofundeixen en aquesta...
1: Ah, és un documental simpàtic amb la seva figura.
9: Sí, evidentment, parlen d'allò del Paraguai. Va estar 5 mesos a la presó, eh?
1: Ah, ja. El Paraguai. Va guanyar un porc vietnamita.
9: I el seu germà, eh? Sí, amb un partidet de futbol. En fi, està molt bé el documental de Ronaldinho.
1: 3 capítols.
9: Si sou ronaldinyistes com vosaltres, doncs segur que us agrada. Sí, home, sí, com no puc ser-ho.
1: És que a més la perspectiva del temps fa que li tinguis més carinyo encara.
9: Sí, clar, un jugador que va canviar la història, el Barça. El segon documental que vull recomanar està dedicat a Jamie Vardy. El mite del Leicester City, campió de Lliga de la Premier League el 2016.
1: Una Pichichi, no, aquell any?
9: Sí, sí, una de les proeses, Pichichi, el jugador que amb més partits seguits ha marcat a la Premier League. Una història increïble, perquè aquest nano, amb 25 anys, va debutar a la Premier. Però és que venia de la 8a divisió, després va passar a la 5a, després va passar a la Championship, i al final va acabar a Leicester, va pujar de Championship a Premier, i en 2 anys a Leicester va guanyar la Premier League.
1: I aquest on el fan, el documental de Vardy?
9: A Netflix.
1: A Netflix, també.
9: Estrenat ahir.
1: Interessant.
9: I és de la sèrie Untold, d'aquesta sèrie que tant m'agrada i que tant us he recomanat, perquè ara han estrenat una variant a UK, a Anglaterra. I fan aquest documental i aviat estrenaran el de Vinnie Jones, aquell defensa de l'anglès.
10: El carnisser de carnissers.
9: Doncs aviat l'estrenaran dins d'aquesta sèrie. Però el de Jimmy Vardy està molt bé, perquè era un tio amb problemes amb l'alcohol, era un fiestero. Sí.
10: Era un balabarduda.
9: Treballava en una fàbrica mentre jugava, fins als 23, 24 anys va treballar en una fàbrica fent aparells d'ortopèdia. És a dir, té una història i després va convertir-se en campió de la Premier. Que, de fet, el Leicester aquest any ha baixat del Championship a League One.
1: Sí, sí. Està a tercera divisió.
9: I ell està encara jugant a Itàlia, el Cremonese, amb 39 anys. Jamie Vardy.
1: Ronaldinho, Vardy, i el tercer documental...
9: Roberto Baggio.
1: Home,
9: no és un documental, és una pel·lícula. Es va fer el 2021 una pel·lícula titulada La coleta divina. Per la cueta que portava Roberto Baggio, i llavors explica la història d'aquest futbolista italià. Gira molt també al voltant del penal que va fallar el 94, que li va donar el Mundial al Brasil, als Estats Units. Allò el va marcar molt. Després es va fer budista. Bé, un jugador, un fino estilista, o sigui,
1: era boníssim.
9: Un crac. I han fet una pel·lícula, avui, amb actors, recreant la...
1: És ficció, és però inspirada en fets reals.
9: Sí, del 2021,
1: ficció. On es pot veure la pel·lícula?
9: A Netflix.
1: A Netflix.
9: Els 4 d'avui són a Netflix.
1: Val, La Divina Coleta, és una pel·lícula basada en la vida de Roberto Baggio.
9: Sí. I l'última recomanació és un documental dedicat a Àngel Di Maria. Es diu Romper la paret.
1: Que bo era Di Maria. Sí.
9: Molt bo, molt bo. És molt bo, perquè encara juga. Encara està jugant al seu club d'origen, que és Rosario Central, el club, diguem-ne, rival de News All Boys a Rosario. I són 3 episodis de 45 minuts aproximadament, i explicant la trajectòria i la vida d'Àngel Di Maria, que al principi li va costar triomfar, va venir al Madrid, no era un jugador consagrat, però en els últims anys de la seva carrera esportiva sí que ha estat un jugador molt reconegut, va marcar un dels gols de la final del Mundial de Qatar.
1: Si us voleu acabar les crispetes que heu començat a menjar amb el serial del Real Madrid, que sapigueu que per aquest mes el Raúl Llimós ens recomana 4 documents de Netflix: el documental de Ronaldinho, el de Jamie Vardy, la pel·lícula La Divina Coleta inspirada en Roberto Baggio i el documental Di Maria, Romper la paret.
9: I atenció, perquè en els pròxims dies, pròximes setmanes, ve documental de Rafa Nadal, Rafa, documental de Mèxic 86, un documental d'ultres a HBO, i el mes d'agost, temporada nova de Ted Lasso a Apple TV.
1: Gràcies, Raúl.
10: Grande.
15: Primer record del tio Faja.
16: Como la de contra todos, al trabuco! Al trabuco! Per tu, ja.
15: El tio Faja, gràcies.
1: Quan vaig veure el Gran Wyoming a la Sexta començant el seu programa amb uns mariachis, vaig flipar. No se lo recomendarías tú, tío Faja.
17: No estoy involucrado en el tema. Una cosita, habría que empezar a no llamar ruedas de prensa a comunicados terroristas. Lo de ayer fue el padrino amenazando al cuarto poder. Para eso se organiza el comunicado. La mafia amenazando al cuarto poder. De hecho, no habían pasado ni unos minutos, ya cayó la primera cabeza.
1: La de Vocento. Dices la de Vocento.
17: Una cabeza, sí que Rodríguez.
1: Es lo primero que tiene apuntado Jordi Martí en sus notas, ¿eh? Florentino amenaza. O estic veient ara a la llibreta màgica del Jordi Martí.
17: El problema... Estos son los audios... The Audios 2.0. Es un barra brava en estado puro. Es madridismo en estado puro, con todo lo que dijo: misoginia, machismo, homofobia, o sea, todo lo ha acabado en... ¿Cómo? No me lo puedo creer.
1: Sí, nos quedan 10 segundos, tío.
9: No, soy yo, que tienes que cerrar el programa, no. Hombre. Ve cerrando.
1: Mañana te doy el doble de tiempo, te lo prometo. Dime, pero que no. Es que tenía que escucharte hoy.
9: Cierrame el niño este.
1: Igual y tú no oyen, necesiten 6 horas.
9: Que eres muy feo.
17: Un día como hoy.
9: Feo.
1: Adiós.
2: Pobre.
18: Ay... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, que tengo un nudo! Ay, ese es el punto. ¡Uy! Un poquito más abajo, cerca del hombro derecho. ¡Ay, ay, ay!
19: ¡Perfecto! Luego le haré la manicura, que veo que tiene alguna cutícula que hay que quitar. ¿Le traigo algo para leer?
18: Cualquier cosa, mientras no sea la ABC.
19: ¡Qué grande, Presi! ¡Qué grande!
20: ¡Hola,
21: haciéndose pasar por un cirujano de urgencias madrileño.
22: ¡Hola, paciente! Si están buscando la forma de cortar sus gastos médicos de una vez por todas, yo les operaré de todo lo que quieran por solo $129.95, chicos.
21: Engaña a mujeres alertándolas de que su hijo está ingresado en el hospital.
22: En primer lugar, yo me lavo las manos. Eso me recuerda a algo.
21: Y asegura que solo hay una manera de salvarle la vida.
23: De los 160 gravísimos cargos, el más preocupante es el de haber practicado operaciones a vida o muerte con cuchillo y tenedor de una marisquería.
22: Los limpié muy bien con la servilleta.
24: Another one bust the dust. Another one bust the dust. Ow! Another one bust the dust. Hey, hey! Another one bust the dust.
25: Y en concreto, en Chongqing hay gasolineras en las azoteas.
26: ¡Es Chinatown!
25: Trenes que circulan por dentro de los edificios. Esta ciudad ya se ha convertido en el símbolo de una China cambiante.
27: Oh, nos llevan años de ventaja.

0: Cremental Reciclatge i conèixer el nostre entorn per estimar-lo i conservar-lo, tens una cita amb l'Hora Sostenible. Cada dimarts a partir de 2:15 de la tarda a l'Aquí Andorra, amb el suport del Centre Andorra Sostenible i d'Andorra Recerca i Innovació i amb el patrocini de FEDA.
1: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
2: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest dijous.
3: Yo no digo que hubiera sido una persecución contra Cataluña, pero una forma de entender lo que es Cataluña sí que existía dicha persecución.
2: Vist per sentència el judici a Jordi Pujols Pujol. És l'advocat d'Oriol Pujol Ferrusola durant la jornada en què les defenses dels fills de Jordi Pujol van exposar que no hi havia proves que els incriminin i van considerar, com sentíem, que hi ha un rerefons en aquest judici de perseguir la manera com s'entén Catalunya. Ho expliquem, però això serà després dels tres imprescindibles. I el primer d'ells és el temps, tapat amb pluges a les comarques de Girona, més sol a la resta i temperatures semblants a les d'ahir. El trànsit per un accident, hi ha un carril tallat a la C-16 a Puig-reig, en sentit Barcelona, i el transport públic no consten incidències. Més de mig any després, avui està previst que quedi vist per sentència el judici als Pujol. Queden pendents els informes finals d'algunes de les defenses dels empresaris acusats després que ahir ja ho fes la defensa de la família, que va sostenir que no hi ha cap prova que els diners amagats a Andorra fossin de comissions d'empresaris. Martí Oliver.
4: La d'aquest dijous és l'última de les 40 sessions que el magistrat José Ricardo de Prada va apuntar al calendari i la seva voluntat és que avui quedi enllestit. Ahir ja es van presentar els informes dels principals acusats. El més extens va ser l'advocat de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, que va carregar contra les acusacions per no tenir proves, diu, de cap tipus de corrupció.
5: No espera columnes que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. ¿Qué concursos fueron bastardeados? ¿Qué adjudicaciones fueron mercadeadas? Nada.
4: Martell també va acusar la Fiscalia d'inflar el càlcul dels diners que la família tenia a Andorra.
5: Que mover un euro 20 veces no es tener 20 euros.
4: Fins a l'equivalent de 38 milions d'euros.
2: Sergi López, bon dia.
6: Què tal, Gisela? Bon dia.
2: Més coses. Una de les cites d'aquest dijous és la que tenen la consellera d'Educació i els sindicats.
6: Després de les jornades de vaga, avui la consellera Esther Niubó es reuneix amb tots els sindicats d'educació, els que van signar l'acord amb el departament i també els que no. L'objectiu és rebaixar la tensió dels últims dies i començar a trobar punts que permetin desencallar les aturades. Avui, per cert, hi ha convocada vaga i talls de carretera a Girona i a la Catalunya Central.
2: Sí, en canvi, que hi ha acord entre Glovo i els sindicats per reduir un 40% la meitat dels acomiadaments que la companyia havia proposat fa dos mesos.
6: En concret, s'ha pactat acomiadar 436 treballadors en compte dels 750 que la companyia va demanar quan va començar l'expedient de regulació d'ocupació.
2: Un estudi liderat per investigadors de la Vall d'Hebron assenyala que el trastorn límit de la personalitat té la base en alteracions al cervell que poden identificar-se durant l'adolescència, encara que la malaltia es manifesti anys més tard.
6: Estem parlant d'una patologia mental greu que es caracteritza per una inestabilitat emocional marcada, impulsivitat, dificultats en les relacions interpersonals i alteracions en la identitat.
2: I com han aconseguit aquest avenç, Susana Ruiz?
7: Gràcies a tècniques avançades de neuroimatge i de ressonància magnètica, els investigadors han pogut veure reduccions de volum de substància gris a la regió cerebral implicada en la comprensió dels estats mentals. Les àrees cerebrals afectades estan implicades en processos fonamentals pel funcionament social, com la interpretació de les intencions dels altres o la construcció de la identitat personal. La seva alteració, juntament amb la desregulació emocional, podria estar relacionada amb el comportament dels pacients amb trastorn límit de la personalitat. Aquesta recerca pot ajudar a desenvolupar estratègies de diagnòstic i de tractament més precises i adaptades a cada pacient segons els seus autors.
2: Sobre habitatge, Junts sobre validar un hipotètic decret estatal d'habitatge que inclogui desgravacions d'impostos per la compra i el lloguer d'un pis.
6: Ara bé, en cap cas ho vinculen a una nova pròrroga de lloguers com la que van tombar ara fa dues setmanes al Congrés.
2: Ferran Dalmau.
8: Junts proposa que et puguis desgravar part dels impostos a l'hora de fer la hipoteca en el que serà el teu pis habitual o també per un pis que tinguis llogat a algú que hi visqui, a banda de que et puguis desgravar el lloguer i els comptes d'estalvi pensant en els joves que estiguin reunint diners per comprar un pis. Ho fa dues setmanes després que, juntament amb PP i Vox, tombessin

0: que el marc jurídic d'aquest país està fet així i jo que el govern no he estat, però sí que he estat molts anys al Consell i ara estic al Comú, me n'adono que el Comú és qui sap les coses. És que som la gent de terreny, ja no és la qüestió de si hem de, qui ha de decidir. Ha de decidir, penso, qui més coneix el terreny. I a dia d'avui el govern, bueno, jo em sembla que està molt allunyat a vegades d'algunes coses, és a dir, per això hi ha competències que són comunals i competències que són de govern.
1: Quant a la suposada inseguretat jurídica que senten els propietaris a causa de la disparitat normativa, els comuns recorden que ja hi ha criteris generals, uniformes i instruments de coordinació. Per tant, allò que aporta seguretat no és la centralització de la planificació ni la gestió, sinó l'aprovació de normes clares i adaptades a la realitat territorial. A l'altra banda, hi ha l'executiu, que sí que veu bé la creació d'aquesta entitat. El ministre portaveu Guillem Casal ha recordat que aquesta mateixa proposta ja la van defensar els ministres davant la comissió d'estudi de la reforma de la llei del territori i demana als consellers que la tinguin en compte a l'hora d'aprovar-la.
2: Per tant, aquestes directrius d'ordenació el que permet és introduir criteris homogenis a l'hora de les polítiques urbanístiques i que, per tant, el govern el que creu és que a través d'aquests organismes que s'han de preveure a la futura llei i que, per tant, és una llei que no elabora el govern, sinó que elabora el Consell General amb una comissió, doncs, representada pel conjunt de formacions polítiques, haurà de recollir, que per tant, doncs, el govern en el seu moment ja va explicar quin era el seu posicionament.
1: Precisament sobre aquesta qüestió, els comuns insisteixen en la voluntat de participar d'un model de desenvolupament territorial més equilibrat, sostenible i coherent a escala nacional, però recorden, la competència d'urbanisme és una línia vermella en la reforma de la LOCTU. 8:23 de matí.
3: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
1: Jordi Carbó, bon dia.
4: Bon dia. El sol estarà present la major part del matí i del migdia. Durant la tarda veurem més núvols, però també amb estones de sol. Al final de la jornada plourà una mica, amb una cota de neu que la pròxima nit baixarà ja dels 2.000 metres, i més que baixarà demà. Ara, amb ambient fred, 4 graus a Andorra la Vella, 3 sota 0 a les Fonts de l'Insal. Al migdia, les valls, de 15 a 20 graus, ambient agradable al sol. Després, a mesura que avanci la tarda, anirà augmentant la sensació d'ambient fresc. Demà més núvols, amb estones de pluja i ambient fred.
5: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
6: Sempre al teu costat.
1: I el trànsit, Agència de Mobilitat, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Doncs des d'ara trobem trànsit dins de la carretera general 1 avinguda Salou en ambdós sentits de la marxa. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
1: 6 minuts per arribar a 8:45 del matí. Abordem ara d'altres qüestions de l'actualitat. Concòrdia se suma a l'exigència per convocar el referèndum abans de signar l'acord d'associació. La formació ha publicat un comunicat a través del qual subscriu plenament la iniciativa impulsada pels representants del moviment Ciutadà Claró, a través de la qual reclamen a l'executiu que no rubriqui el text negociat amb la Unió Europea sense haver celebrat abans la consulta ciutadana que l'hauria de referendar o no. D'aquesta manera, Concòrdia és el segon partit amb representació al Consell General que li dona suport després que ho fes Andorra Endavant. Guillem Casal reclama Concòrdia que no confongui la població amb la signatura de l'acord d'associació. El ministre portaveu respost l'escrit de la principal formació de l'oposició i considera un abús del llenguatge que barregi els conceptes de signatura i d'entrada en vigor del text aprovat per Andorra i les institucions comunitàries. El primer que ha fet per això és recordar que encara no està tancat i que és aquest precisament l'objectiu de la signatura. Guillem Casal.
2: Jo puc entendre que el conjunt de la ciutadania no pugui acabar d'entendre els procediments perquè no hi estan immersos en el dia a dia, però el que sí que no ens podem permetre és que d'altres formacions polítiques que estan immerses, doncs, en els tecnicismes d'aquestes situacions en facin un abús de llenguatge al voltant d'aquestes situacions i que, per tant, cal tindre clar aquesta situació.
1: El Parc Natural Nacional de les Valls de Canillo i Ordino comença a prendre forma. El govern tanca amb els comuns implicats el conveni definitiu del nou espai que permet començar el període d'exposició pública, que serà de 2 mesos. El nou parc natural serà públic i el gestionaran els comuns amb l'ajuda financera del govern. Per tot plegat, el ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, s'ha felicitat per complir amb l'objectiu de protegir més del 30% del territori. El Consell de Ministres, d'altra banda, també ha aprovat l'adjudicació d'una nova fase de treballs d'arranjament de l'hotel Casamanya per 6

milions d'euros i un termini d'execució de 18 mesos. També ha adjudicat la direcció de projecte i la gestió tècnica del nou Centre Nacional d'Emergències per 400.000 euros. Finalment, també ha avançat al govern la visita al principat del primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, el 20 de maig, que inclou una reunió amb el cap de govern Xavier Espot i una trobada entre els equips tècnics per abordar diverses qüestions d'interès bilateral, multilateral i de cooperació amb la Unió Europea. També signaran l'acord de cooperació en matèria de seguretat interior. La branca de l'ús de la CAS vol incidir en qualsevol procés de reforma de la parapública. La Unió Sindical d'Andorra ha confirmat la creació d'una nova estructura que vetllarà pels professionals que treballen a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social. Encara en clau de laboral, Argentinos en Andorra demana garanties laborals i d'habitatge en la contractació en origen. L'entitat ha tramès un document al govern, als grups parlamentaris i les principals patronals en el que reclama una sèrie de mesures abans d'adoptar-se qualsevol conveni. El Comú d'Escaldes i FEDA milloren els entorns de la Casa de Guardes d'en Golastés amb la creació de més espais enjardinats. I veu silent, el duo format per Roser Puigbó i David Sanz presenta aquest dijous a Escaldes el seu primer àlbum en un concert que comptarà amb la col·laboració de l'ONCA.

0: 12:08, escolteu el que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les 2 del migdia. D'aquí a una estona parlem del Madrid. A la prèvia del partit d'avui al Bernabéu, com reaccionarà el públic? 2:15, 21:30, Madrid-Oviedo, res en joc. I oficialment ja estan convocades les eleccions a la presidència del club. Amb un anunci en alguns diaris, ja comunicat oficial del Real Madrid. Encara no sabem la data, dependrà de si hi ha o no candidatures. Tenen temps per presentar-les els interessats del 14 al 23 de maig. Del 14 al 23 de maig, presentació de candidatures a la presidència del Real Madrid. En un moment en parlem abans. Flaqui, encara estàs a Vitoria, on el Barça va perdre 1-0 contra l'Alavés, en un partit marcat, evidentment, per la ressaca de les celebracions pel títol de Lliga.
1: Sí, és evident, diumenge guanyes la Lliga, dilluns la celebres amb la Rua, dimarts pràcticament no entrenes i dimarts arribes doncs, davant d'un equip que s'hi jugava la vida. Per tant, quan tu no hi tens res en joc i la destensió és evident després de tot l'esforç que has hagut de fer per tancar la Lliga, doncs el més normal és que l'equip rival et pugui passar per sobre. És veritat que el Barça no va fer un bon partit, és veritat que no va rematar porteria, és veritat que conclusions positives a nivell futbolístic en treus poquetes, segurament Álvaro Cortés i el seu debut com a central és la millor de les notícies, un altre jugador del plantell que fa debutar Hansi Flick, en això no és dubtós, però vaja, res a retreure-li al Barça, res a posar en dubte d'una lliga que has guanyat amb total mereixement i que, escolta'm, una vegada l'has guanyada, vens de celebrar-la i amb molts dels teus jugadors pensant que no han de tenir cap contratemps físic perquè volen jugar al Mundial, doncs jo entenc que el Barça ja es destensés i acabés perdent davant d'un rival que sí que s'hi jugava tot per lluitar per la permanència.
0: Nil Solà, què tal, com estàs?
2: Hola, què tal? Sigue, molt bon dia.
0: Ho ha comentat el Flaqui, ara també ho comentarem amb José Mari Vaquero. La notícia del partit és el debut d'un altre futbolista del filial, del planter, en aquest cas Álvaro Cortés, que és el capità del Barça Atlètic.
2: Sí, que és el capità del Barça Atlètic, que va arribar al Barça el 2021, nascut a Aragó, és el líder capità del Barça Atlètic dins i fora del camp. A mi em va semblar, ja ho vaig dir durant la transmissió de Carrusel, que havia fet un bon partit. Només li conto, si no vaig errat, una passada que va perdre en un desplaçament que va intentar cap a Xavi Espar, i després del partit, evidentment, després de no haver pogut arribar als 100 punts, a Flick li van preguntar per Álvaro Cortés i això és el que va dir el tècnic alemany.
3: It was the first game and I think he makes it really good.
4: Ha estat el primer partit i crec que ho ha fet bastant bé, també en els duels aeris. Ha estat fantàstic, contra forts davanters, així que això és el que veig. Però també amb la pilota, amb la confiança que té, ho ha demostrat avui, està bé. Jo abans del partit li he dit, tingues confiança, només juga com entrenes. Ha millorat molt aquestes 6-8 setmanes que ha entrenat amb nosaltres. Això és el que vull veure dels joves, quan estan entrenant amb nosaltres o jugant amb el Barça Atlètic. Que ho donin tot, que demostrin, entrenant aquí, i poden veure el Barça Atlètic que s'ho mereixia. I ell ha fet el següent. Ell segueix en aquesta manera. És realment molt bo de veure. I aquesta és la forma en la que volem controlar-ho.
3: It's really, really good to see and this is the way how we want to manage this.
2: Elogis per a Álvaro Cortés, que hi debutava. Són 12, com deies, sí que els que han debutat ja amb Hansi Flick, alguns ja més consolidat, altres que no. Álvaro Cortés, evidentment, un dels que va sortir a parlar en zona mixta, que reconeixia que, evidentment, ahir era un dels dies més feliços de la seva vida.
5: Teníamos el objetivo de llegar a los 100 puntos y no lo hemos conseguido, pero bueno, quitando eso, la verdad que creo que es el mejor día de mi vida. Llevo soñando esto desde que era pequeño, soy culé. Desde que nací y ver a mi familia, a mis amigos en la grada, la verdad que era lo que soñaba y agradecer al míster, a la directiva, a los compañeros que me han arropado en todo momento y muy orgulloso y con ganas de seguir sumando.
2: També va tenir minuts Xavi Espar al lateral dret, un dels que es presenta com a alternativa de cara a la temporada que ve, que en principi la pretemporada l'ha de fer segur amb el primer equip. Veurem què acaba passant, si acaba marxant o no Jules Koundé, i també tenint en compte que hi ha Eric per jugar en aquesta posició.
0: Doncs és la notícia del partit, la positiva almenys, aquest debut d'Álvaro Cortés, 21 anys, defensa aragonès, capità del Barça Atlètic, que, José Mari, et va causar una bona impressió, lo dijiste en Carrusel.
6: Sí, sí. Oye, muy mayor, con 21 años. Hombre, ya... Estas...
0: claro, acostumbrados a que debuten con 16, 17.
6: Es que estamos flipando ya. Llega un momento en que las edades, sobre todo de la gente, era más...
0: Pero es verdad, cuando miré la edad que tenía, pensé, pues ya es mayor, con
6: sí,
0: 21.
6: Hombre, parece como que se tiene que ya jubilar o ir cedido, que no puede... Es decir, se está... Claro, lo que está pasando en estos últimos dos años, especialmente aquí en la Masía, ha sido tan espectacular, sobre todo por la calidad, pero también la madurez de los propios jugadores que están llegando al primer equipo, ¿no? Como Lamine o ¿no? Jugadores que una personalidad en el campo. Y hay una cosa que me ha gustado mucho escuchar de Flick, es, dice, ¿cómo ha mejorado el jugador en 5 semanas? Estoy seguro que es así. ¿Sabes por qué? Porque los buenos jugadores, a medida que suben y están con jugadores de más calidad, pues cogen mucha más confianza, seguridad, ritmo de entrenamiento, ritmo de partido, y van creciendo muy, muy, muy rápido. Y esto está... me ha gustado mucho escuchar esa frase del entrenador, porque creo que refleja por qué lo puso ayer. Y ayer hizo un partido muy completo. Si tú dices, ese jugador tiene 28 años, en cualquier equipo menos en el Barça, dirías, pues sí. Oye, tiene buena salida de balón, un buen cuerpo, un juego aéreo bueno, y sobre todo tiene una zurda que tiene un pase de segunda y tercera línea fantástico, raso, ¿eh? No solo bombea, sino, oye, me gustó mucho y lo destaqué por eso.
7: Perquè, Flaqui, tu interpretes algun altre missatge de la titularitat d'Álvaro Cortés? Ho dic perquè el Barça busca reforçar la defensa i, per exemple, Araujo es va quedar a la banqueta.
1: Sí, és el damnificat de l'11 segurament, no? Perquè a més no ha acabat de quallar i fins i tot ha acabat de jugar més de lateral que no pas de central en aquest tram final. Quan l'hem vist ha aparegut més per donar relleu a Koundé al lateral dret que no pas per actuar com a central. Veurem, no interpreto la titularitat d'Álvaro Cortés com un missatge cap als altres, sinó un missatge cap al propi jugador, en aquest cas cap a Cortés.
7: Sí,
1: no?
7: Sí, aquí anava, perquè igual si amb aquests últims partits de Lliga demostra que té nivell, clar, és una opció per quedar-se el primer equip la temporada vinent i no cal fitxar, no sé.
1: Sí, no, jo crec que caldrà fitxar, em fa l'efecte, però escolta'm, tenir alternativa i profunditat de banqueta, ja hem vist que la temporada es fa llarga, que hi ha lesions i que els rivals t'apreten, i poder tenir quants més jugadors millor per donar sortida a diferents perfils, no? Perquè fins i tot Gerard Martínez pot també desplaçar-lo al lateral esquerre. Veurem si al lateral dret, doncs, com diu sempre el Nil, Eric García apareix en aquesta posició, i què passa amb Jules Koundé. Crec que la línia defensiva serà una de les més actives en aquest mercat de fitxatges, però el missatge és per Álvaro Cortés. Has estat en dinàmica d'entrenaments de primer equip, has estat millorant les darreres setmanes, doncs a la mínima que he pogut, escolta'm, aquí tens la teva oportunitat, llueix-te i aprofita-la com ho va acabar fent, no?
6: Sí, estic d'acord. Torno a dir-te que...
7: Quan ha dit el Flaqui lo de Araujo lateral dret, anaves dient que sí.
1: Històric, això.
6: El què?
1: No, dic que és històric, que estiguis d'acord amb mi.
6: Home, alguna cosa, tu eres un gran narrador, però per reflexions esportives al tanto, hem d'estar al tanto per fer los matices.
1: Aquest,
6: ¿sabes?,
1: és el meu vaquero, este és mi capitán. Venga, i a cada un en su sitio.
6: No, jo lo que sí crec és que és veritat que al final Araujo no està jugant, i això és un missatge claríssim de cara a l'any que ve. I per altra banda, los dos laterals són una mica també amb Balde i amb Koundé, quina és la resposta, perquè aquesta temporada d'una manera o altra, doncs jo l'he trobat a faltar una mica aquesta agressivitat i aquesta força i empenta que l'any passat van tenir per les bandes. Aquest any no ha arribat, només amb Ardal, però defensivament no.
7: Nil, la plantilla té festa avui, torna a entrenar demà, ja la temporada està finiquitada perquè el Barça és campió, tot i que encara queden un parell de partits. Començarem a conèixer i s'aniran desvetllant plans de futur de jugadors? Ho dic perquè avui jo crec... he llegit, sí, que des de Polònia diuen que igual Lewandowski ja anuncia que se'n va, que és el que has vingut dient-nos, explicant-nos tu des de fa setmanes al que t'hi jugues, que igual ho anuncia abans de diumenge perquè així es pot acomiadar de l'afició.
2: Mira, mentre estàvem aquí amb aquestes hores de retras aquí a l'aeroport, he intentat rascar, la informació és que no és descartable. És a dir, que no és impossible que passi això, que Lewandowski pugui comunicar que marxa abans del partit contra el Betis. De fet, això ja és opinió, quadraria a la perfecció, no? No li ha arribat encara l'oferta del Barça, jo crec que aquestes alçades ja no arribarà, ara mateix Aràbia és el millor posicionat per poder marxar a Lewandowski. Hores de reflexió per decidir si marxa o no, que en principi ha de ser que sí, si no hi ha cap novetat, i quadraria tot a nivell estètic de despedida, homenatge, poder-ho fer l'últim partit contra el Betis al Camp Nou. De fet, m'ensenyava ara Flaqui la fotografia que ha penjat el Barça a l'Instagram per anunciar el partit contra el Betis. És una fotografia de Lewandowski aixecant el títol de Lliga i posant últim partit, que no vol dir que hagi de ser per això, però sens dubte que jo crec que és un dels al·licients.
7: Home, és un veurem bon missatge si del Barça. Anunciar el partit amb una foto de Lewandowski aixecant la Lliga, últim partit, és veritat que és últim partit del Camp Nou de la temporada, però home,
1: juga amb això.
7: Sí, i tu, Flaqui, vas caçar com Lewandowski un cop acabat el partit contra el Madrid ja celebrada la Lliga tenia gestos com de comiat.
1: Sí, fins i tot durant el propi partit, no? que tenia moltes ganes de marcar un gol, perquè jo crec que ell era conscient que era el seu darrer clàssic i que, per tant, poder tancar la seva història al Barça marcant-li un gol al Madrid, doncs hagués estat molt i molt especial per ell, haver jugades en què podia buscar passada i buscar rematada, i a mi em va semblar comprensible tenint en compte aquest context. I ja després, durant la celebració, va estar molta estona amb el trofeu de Lliga, fent-se fotografies constants tant a la gespa com amb aficionats, no la volia deixar anar, em va semblar una gestualitat, fins i tot a la rua també, tenia un punt com nostàlgic entre cometes, així que tot fa pensar, perquè a més les informacions que manegueu doncs són les de que Lewandowski i el Barça tampoc li acaba de fer arribar una proposta per acabar de renovar el seu contracte. Per tant, estem davant les últimes o l'última aparició de Lewandowski aquest diumenge al Camp Nou davant del Betis, i crec sincerament que mereix un reconeixement. Primer, pel moment que va triar per venir, era molt difícil venir al Barça en el moment en què Lewandowski decideix venir a un Barça que estava doncs amb una etapa de foscor i res feia pensar que pogués revifar. Va arribar aquí canviant tot un Bayern per aquell Barça, i el seu rendiment a nivell golejador i a nivell de palmarès, és veritat que ha mancat la Champions, però escolta'm, el Barça ha gaudit d'un davanter que aquesta temporada potser no ha estat al nivell que esperàvem, coses de l'edat, però que tu analitzes el bagatge de gols, partits i tot el que ha donat, i em sembla que podem estar més i més que satisfets amb el rendiment de Lewandowski.
8: Ostres, és palabras de emotivo, de muy contento, de yo ahora tengo 17 llamadas perdidas con Laporto, he llamado 17 veces, ha respondido siempre otra persona, y creo que me ha dado teléfono falsa, incluso. Pero igualmente yo, gracias por las palabras, porque es verdad que yo vengo aquí con intención de ayudar al club en momentos difíciles. Entonces ahora cuando yo intento marcar o marcar un gol de final, es verdad que estoy un poco lento. Y el otro día me estaba haciendo marcha atrás y se escuchaba pip, pip, pip, pip, como si fuera un grúo.
6: Bueno, la veritat és que recordar una mica quan va arribar, sí que era un moment difícil, aleshores sortir del Bayern de Múnich. Per venir aquí en aquell moment va ser una decisió valent.
7: I ha estat un fitxatge que crec que ha donat rendiment.
6: No, i per això, per part d'ell, valent. És a dir, ha agafat repte, jugadors molt joves, amb molta pressió econòmica, només es parlava de qüestions extraesportives, si recordem, i aleshores, i per mi ha sigut un professional perfecte, no ha donat cap problema fora de lo que és l'àmbit esportiu, de tant en tant normal que s'emprenyi quan le canvien, però jo crec que ha sigut un fitxatge fantàstic per al Barça.
9: Bueno, porque el día que amenazó a mi hijo que no se la pasó, me lo llevé a Rocafonda y le expliqué lo que es
7: jugar aquí. I ahí s'acaba el problema entre Lewandowski i la minya mama. Coses del futbol. Què anaves a dir, Flaqui o Nil?
2: Sí, no, anava a dir que apuntant el que ara deia José Mari, són 191 partits, 119 gols, 24 assistències, 3 lligues, una Copa del Rei, 3 Supercopes, per un futbolista que va arribar al 2022 per 45 milions d'euros fixes, és a dir, que és un fitxatge que jo crec que tots els directors esportius del Barça firmarien fer-ne un d'aquests cada 2-3 anys amb el rendiment que ha donat Lewandowski, i això, insisteixo, ja és més opinió i sensació, seria preciós que pogués acabar amb l'homenatge que es mereix del Camp Nou el diumenge a la nit.
7: 119 gols en 191 partits és una xifra alta.
6: Sí, no, i sobretot torno a dir-te, sortir, perquè dius, escolta, vens al Barça, i clar, som la gent que és culer, diu, que ve al Barça, sí, però has de sortir del Bayern, que el Bayern també és una institució de primer nivell, en Europa, i un equip guanyador que normalment, ell tenia la renovació sobre la taula, i aleshores, torno a dir-te, ha sigut per mi exemplar en tots els aspectes. És veritat que també els golejadors tenen aquest caràcter egoista de tant en tant, ha hagut algun petit problema potser en moments puntuals, però ha sigut un rendiment fantàstic, professionalment parlant.
7: Et vas fer viral l'altre dia, ho comentàvem al Carrusel Flaqui amb José Mari Vaquero, per una reflexió sobre si el Barça ha de fitxar o no un davanter centre. Y voy notando como que cada vez eres más de Ferran. ¿Me equivoco?
6: No te equivocas. Yo creo que, bueno, depende, ¿no?, de la estructura. Es decir, si al final Rashford queda o no. Es decir, hay cosas que yo creo que han funcionado muy bien esta temporada y la evolución para mí de Ferran ha sido fantástica. ¿Eso quiere decir que yo estoy planteando no fichar un 9? No.
7: ¿Tú no harías ninguna locura por un 9?
6: No haría, y no, porque al final tú mismo eres el que dice, ¿no?, que tenemos una figura nacional e internacional, número uno para España, que es Lamin. Tú gastas 100 millones, invento, 90, por un jugador que va a venir aquí, estás metiendo una situación dentro de la estructura actual que para mí puede ser problemática, tema de adaptación, tema de muchísimas cosas. Entonces, yo creo que sí que yo no conozco ahora el mercado porque hace ya 3 años que estoy fuera de este circuito, pero estoy seguro que hay delanteros centros que pueden venir.

0: ir con Ferran y ver qué pasa, y por otra parte darle la oportunidad a Ferran, que para mí, si ves los números de sus goles y asistencias y la aportación que tiene en ese juego de entrar a medio campo y esas rupturas, este año han sido importantísimas, y porque echamos, no, o sea, creo que si hubiéramos tenido a Rafinha y él, de vez en cuando Rafinha y de vez en cuando él, esas rupturas hubieran hecho muchísimo daño, mucho más daño de lo que ha pasado durante la temporada, porque no han estado casi nunca juntos, ¿entiendes? Y por lo tanto, yo desde el punto de vista de estructura creo que la base está en medio campo, que tenemos un medio campo fantástico, el club yo creo que es uno de los mejores centros de campo ahora mismo de Europa, más completos a nivel de número, quiero decirte, y arriba vas a hacer goles la temporada que viene, seguro.
1: Sí, no, anava a posar-li un puntet més de context, això que diu el José Mari, que si tu vols que l'aposta sigui Ferran com a club, el primer que has de fer és renovar Ferran, que crec que acaba contracte l'any que ve, si no m'equivoco, el 2027. No? És a dir, si la teva aposta de davanter titular vols que sigui ell, el primer que has de fer és treballar perquè et sigui la renovació, per evidenciar-li i demostrar-li que la teva aposta per ell és ferma. Ara jo crec que és necessari, com sigui el perfil que sigui, no sé si s'ha de fer una bogeria o no, però has de fitxar un nou. I un nou d'aquests que intimidi, un nou d'aquests que quan vagis per Europa, si no hi ha Ferran, que sigui un davanter d'aquells que les defenses rivals li tinguin cert amor, certa por, que sigui un nou d'aquells decisius que faci gols, que incideixin al plantejament del rival, perquè crec que aquest any, per exemple, també fruit de les lesions o del baix rendiment de Lewandowski en alguns trams per qüestions d'edat, doncs hem perdut aquesta capacitat d'intimidar que sí que va aconseguir el trident la passada temporada, no?
0: Però a ser también por las lesiones de los dos hombres más importantes temporada pasada. Es decir, al final las dos bandas este año han estado media temporada lesionados.
2: Lamine y Rafinha.
0: Sí, de inicio y ahora al final. Y Rafinha también de inicio y luego al final. Y la parte estructural del equipo ha salido fortalecida. Yo creo que como institución, estos dos últimos meses, para el análisis deportivo de futuro, han sido y tienen que servir para mejorar exactamente la estructura del equipo, no una posición en concreto.
2: Interesante. Aguanta un moment, Flaqui, que has de posar les notes a la teva classe. Professor, abans endrecem la resta de l'actualitat. Va.
3: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
2: Amb el Toni Camacho. Hola, Toni.
4: Hola, sí, que bon dia.
2: L'Espanyol aconsegueix la primera victòria del 2026 i el Girona se la juga avui a Montilivi.
4: 142 dies després, els pericos van vèncer l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. Manolo González reconeix que està seguint un any dur, però que queda un pas per assolir l'objectiu.
5: És que no la puc explicar. Jo quan passi el temps i acabi, doncs la podré explicar millor el que ha passat a la segona volta. I és una situació molt fotuda, perquè veus que toques coses, veus que canvies coses, veus que els jugadors volen i no els hi surt tampoc, i dius, hòstia, és que és complicat, s'ha sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i ja et dic, a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
4: I avui els homes de Mitchell reben a la Reial Societat a les 8 del vespre en un partit on els gironins són penúltims en la classificació i han de fer un pas endavant per deixar endarrere el descens.
2: El Paris Saint-Germain campió de Lliga i l'Inter campió de Copa.
4: El club francès aconsegueix la cinquena Lliga consecutiva després de guanyar el cap del Lens per 0-2. A Itàlia, l'Inter firma el doblet després de vèncer per 0-2 a la Lazio en la final de la Copa Itàlia. I en la Premier, el Manchester City guanya 3-0 contra el Crystal Palace i es manté a 2 punts de l'Arsenal a la falta de 2 jornades.
2: El comitè de competició sanciona el Reus amb el tancament de l'estadi per un partit.
4: Així és, el club rep aquesta sanció després dels llançaments d'objectes contra el cos arbitral durant el partit de l'anada de les semifinals del play-off d'ascens contra el Ourense, a més d'una multa econòmica de 2.000 euros. Xavi Roig, el president del Reus, ha explicat a l'Aquí Catalunya que ja tenen localitzada una persona.
6: Tenim hem identificat ja amb una persona, està en mans dels Mossos, i esperem que les al·legacions que estem fent aquest dematí, no, pues intentar que en el cas de que tinguem la sort, perquè ens ho mereixem esportivament, de passar a l'eliminatòria, que almenys en aquesta al·legació cautelar el partit es pogués retrasar d'un altre, no?
2: En bàsquet, victòria del Barça a Granada i avui li toca la penya.
4: Els blaugranes es van imposar 98-101 contra el Coviran Granada amb un gran Kevin Panther. Per altra banda, Iopos Lleida va caure derrotat a la pista de Rio Breogán per 114-87 i avui és el torn pels badalonins que reben a l'Andorra a les 8 de la tarda. En Eurolliga, el València va vèncer el Panathinaikos per 81-64 i es classifiquen per la primera Final Four de la seva història.
2: I acabem amb MotoGP, Barcelona preparada per a rebre el Gran Premi de Catalunya.
4: Els pilots van rebre un bany de masses a plaça Catalunya on fins a 14.000

0: 1.500 persones s'hi van apropar al llarg de tota la jornada. Àlex Márquez i Àlex Rins analitzen el cap de setmana i agraeixen el suport dels aficionats.
1: Jo vaig guanyar, així que veurem com està. Crec que, com et vaig dir, després de Jerez hem donat un pas endavant important. Que crec que la moto és competitiva. Nosaltres no hem d'entrar al bucle de ens falta alguna cosa, no? Sinó de, amb el que tenim, poder treure el màxim.
2: Brutal, la veritat que molt agraït a tot el calor de tota la gent que ha vingut a saludar. També m'he trobat a bastants fans que em deien salutacions des del barri, no? Gràcies per representar el barri. La veritat que començar així el gran Premi de Catalunya és maco.
3: I recordeu que no és només un circuit, que és on es forgen els campions. I això és aquest cap de setmana a Montmeló, que diuen que és tota l'emoció del MotoGP, el Gran Premi Monster Energy del circuit de Barcelona, Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
4: circuitcat.com.
3: Sí, ho he dit 80 vegades, eh?
5: No se puede, es difícil, siempre lo ponéis más difícil. Vamos a intentarlo. Es el título más dulce, confesó Luis Enrique, que ya sabes que ha ganado la tercera liga consecutiva, sabéis, como recoge Alexandre Afralo en el diario Le Parisien, consumado su triunfo en el campo del Lens 0-2. Luego, es interesante esta página de Le Parisien, porque se enumeran los récords sin fin del técnico asturiano en el Parque de los Príncipes. En tres temporadas anota, así que ha igualado a Laurent Blanc y suma ya 11 títulos. Solo ha perdido dos, una Copa de Francia este año y una Champions, la del 2024. Recuerda que va a jugar la final del 30 de mayo en Budapest ante el Arsenal. Y como recordó el asturiano y se recoge en el diario, es el más dulce porque también es el más difícil de las tres ligas que he ganado con el PSG. El Lens hizo un gran trabajo, vi los partidos que ganaron, su racha exitosa, fue complicado, tuvimos que manejarlo porque esta temporada ha sido muy inusual. Tuvimos muchas lesiones, tuvimos muy poco tiempo de vacaciones. Lo digo porque Florentino alegó que el Madrid ha hecho una temporada horrible ya que jugó el Mundial de Clubs. Y el PSG de Luis Enrique también ha jugado el Mundial de Clubs el pasado verano en Estados Unidos.
3: Cuéntalo, cuéntalo todo. Gracias.
6: Sabíeu, Marcos, sabíeu que els gols del Barça provoquen petits terratrèmols a Barcelona?
5: Sí.
6: L'Institut de Geociències de Barcelona confirma que els dos gols contra el Madrid del passat diumenge van fer tremolar el terra. El primer a les 21:15 i el segon a les 21:20, coincidint amb els dos gols. Per cert, el segon petit terratrèmol, el de les 21:20, va ser una mica més llarg, possiblement perquè ja la gent mirava el tema de la Lliga. És curiós que aquest tema, a més, no és un fet aïllat. Més enllà dels gols importants del Barça, concerts com els de Blues, el Palau Sant Jordi o el d'Estopa, l'Estadi Olímpic, han provocat terratrèmols de nivell 1 o 2 a l'escala Richter. Als Estats Units, un concert de Taylor Swift va provocar un 2,3 a la mateixa escala. Diuen que si tots els xinesos saltessin alhora, la terra tremolaria. Aquí, a Mongòlia, tenim prou.
4: ¿Esto qué es? Si esto pasa cada día. En el Real Madrid tenemos terremotos cada día.
7: Eso es verdad.
4: Cierto. Cada día, y se pegan, y hay terremotos, y en escala Richter.
8: Acuérdate, cuando yo vine aquí al Barça, una de las primeras cosas que te hablan es del primer estadio del Barça, de por qué se llama culés, ¿no? Que estaban las personas ahí que se veía cuando iban paseando por abajo. Y también la segunda opción era que realmente cuando pasabas ahí todo el mundo oía como la gente pisaba, ¿no?
7: Sí, sí, y temblaba el suelo.
8: Y temblaba el suelo, sí.
9: ¿Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
10: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
11: Arroba que t'hi jugues.
7: Núria Vilamala, bon dia.
12: Què tal? Sí, que bon dia.
7: Ja teniu disponible el bar als canals de YouTube del que t'hi jugues, Carrusel i Diarias. El tornarem a obrir dilluns, que ha acabat el programa dient que seria dimarts. No, és dilluns, no?, que obrim el bar la setmana que ve.
12: No en tinc ni idea. De fet, m'ho acabaven de preguntar als companys de Madrid i no els he sabut respondre.
7: El Barça el...
12: Diumenge,
7: per tant, dilluns. Sí.
12: Dilluns. Doncs dilluns tornarem a obrir el bar. I deixa'm dir, sí, que al canal de YouTube ara hi ha molt debat al voltant d'alguns moviments que ha de fer el Barça de cara al mercat de fitxatges d'aquest estiu, que n'heu estat parlant ara a l'inici del que t'hi jugues. Mira, per exemple, el David ens diu que ell es vendria a Koundé i Araujo sense cap mena de dubte i que Lewandowski es mereix rebre un bon homenatge aquest diumenge. L'Albert diu que el relleu natural de Lewandowski és Harry Kane, que ell és el jugador que fitxaria si marxa Robert Lewandowski, o per exemple el Roberto, que fent referència al que diu Vaquero, ell també creu que el Barça no s'ha de tornar boig amb un davanter centre i que hauria de mirar cap a la Masia. I deixa'm acabar sí que amb el missatge del Carlos, que posa de manifest que els oients presten molta atenció al que diu el Bruno, perquè ens diu que ell fitxaria Blaovic, que és un dels que va proposar el Bruno, perquè arribaria gratis i seria una bona solució per la davantera del Barça.
7: Missatges al 606-32-72-11.
4: Com la reflexió que ens envia l'Òscar.
13: Ostres, jo no sabia que ara el Tito Floren donava entrevistes diàries. Amb una mica de sort, aquesta tarda o aquest migdia se'n va fer el cafè amb vosaltres i apareix a la ràdio. És flipant. Jo ahir vaig veure... Bueno, vaig veure, no. He estat veient avui vídeos curts de l'entrevista a la Sexta i tela.
4: És que és divertit. Està la cosa divertida.
8: Entretenida, amor.
4: I també tenim a l'Alberto, que et vol dir una cosa, José Mani.
14: Bon dia, que t'hi jugues. Albert, de Huesca. Escolti, el Vaquero, per què em diu que és d'Euskadi, eh? Si no, em semblaria més del Torricó, de Fraga o de Vallderoures, com parla el català. Vinga, una abraçada per tots. Barça!
7: Que parles el català de la Franja.
8: Ah, de la Franja. Jo parlo de Sitges. Saps que hi ha microclima. Tothom parla de Sitges i el primer que quan tu arribes ahí, aquí hi ha microclima, puedes vivir bien. Per invitar-te a que te quedes a vivir ahí.
7: Doncs mira, el que fem és convidar els oients a un que t'hi jugues especial que farem dimecres vinent, 20 de maig, a l'Hotel Melià de Sitges, a l'auditori de l'Hotel Melià de Sitges, amb José Mari Vaquero, molts dels teus amics al Dream Team, per presentar Mi pròxima parada. En regalaràs algun, no, als oients?
8: Sí, tant.
7: I
8: manes tu, manes
7: moltes,
8: tu.
7: Moltes sorpreses. Algunes se m'han permès desvetllar-les, altres, José Mari, no. Seran sorpresa fins a última hora.
4: Però seran totxes sorpreses, això sí que ho hem de dir.
7: Sí.
4: Seran guapa sorpresa, sí.
7: Jo recomanaria als oients que puguin que dimecres a les 12 estiguin a l'Hotel Melià de Sitges.
8: La paraula és agradable, passar una estona agradable.
4: Ah, exacte.
8: Aquell és el títol del...
7: Vas a traer atrezzo, no? Vas a traer cositas, no? Para que la gente las vea.
8: Alguna.
7: Alguna, no?
8: Grande, alguna.
7: Alguna grande,
8: no? No muchas, pero...
7: Alguna grande. Si voleu venir, dimecres vinent, a les 12, Hotel Melià de Sitges, al costat del port d'Aiguadols. Us podeu apuntar a través del WhatsApp, com ja esteu fent molts, 606-32-72-11, ens envieu les vostres dades i si vindreu acompanyats o acompanyades...
4: Nom i cognoms dels que vingueu, ja està.
7: O, si ho preferiu, a la pàgina web de Ser Catalunya hem habilitat també un link per descarregar la invitació directament.
4: Efectivament.
7: A la pàgina web de Ser Catalunya...
4: Amb entrada o per llista?
7: sercatalunya.cat, com us faci sentir millor, com estigueu més a gust, a través de la pàgina web, sercatalunya.cat, o a través del...
4: 606-32-72-11.
7: Te hace ilusión, ¿eh? Que sí. Venga gente a...
8: Sí, hombre, claro.
7: A hablar de tu libro, que diría Paco Umbral.
8: Bueno, al final, no, ahora estoy un poco metido en el mundo de las charlas a empresas y, lógicamente, pues creo que una manera normal de que la gente sepa de lo que vas a hablar o puedes hablar es pues a través de este libro, ¿no? Que viene un decálogo en el cual pues explico los diferentes momentos y situaciones y etapas de vida que han ido marcando mi personalidad. Y desde el autoconocimiento, pues la mejora constante.
7: Ara ho comentàvem, Elena, tu que fa molts anys que et dediques a la producció del programa i saps el que costa a vegades tancar protagonistes i gestionar entrevistes, el Vaquero és un bon productor, eh?
12: Home, et diria que dels millors, clar, si anem de la mà de Vaquero se'ns obren moltes portes.
8: Bueno, el objetivo es compartir.
7: Nos has hecho un equipo entero.
8: Al final, mira, al final la vida es compartir cosas, competir, porque la vida hay que competir, y convivir. Y por lo tanto, todo lo que se pueda introducir en ese cóctel, creo que es fantástico y bueno para todo el mundo.
4: Ya sabeu que coach de productores, puede ser.
7: Mira, sí, a Mi pròxima parada, que és el llibre de José Mari Vaquero, parlen d'ell, Chiqui Begristain, parla de José Mari Vaquero, José Ramón Aleixanco, Julio Salinas, Eusebio Sacristán, Juan Carlos Unzué. Qué ganas tengo de ver a Juan Carlos.
8: Bueno.
7: Parle també Charlie Reixac,
8: Arconada.
7: Arconada.
8: mi primer capitán y luego el capitán que tuve en la selección, Zubi, y en el Barça, Alexanco. O sea que fíjate, están los tres capitanes que he tenido a lo largo de mi carrera.
7: Y los oyentes que vengan al Hotel Meliá de Sitges podrán percibir que efectivamente toda aquella gent, el nucli del Dream Team, era y sou amics.
8: Bueno, sobre todo lo que tenemos es respeto. Yo llevo diciendo muchísimo tiempo, y por eso cuando hablamos de los liderazgos, hablamos de esto. Al final, tú puedes ser compañero y ser amigo, tener una amistad, una relación. Pero de ahí a tener una relación de amistad duradera en el tiempo, pues eso todo viene desde el respeto que tienes que tener cuando tú haces tu trabajo. A medida que tú haces tu trabajo, evidentemente no estás de acuerdo siempre con los compañeros, pero sí que es verdad que si hay compromiso por tu parte y se siente que ese compromiso es compartido, al final acabas teniendo respeto, que para mí es lo más importante. Que te veas con alguien y digas, joder, es como si lo hubiera visto hace 3 meses. Y puede ser que haya compañeros que no haya visto en un año, que no es el caso, ¿eh? Que no es el caso.
7: Si voleu venir, 606-32-72-11, ens envieu un WhatsApp al Que t'hi jugues o us descarregueu l'entrada directament a través de la pàgina web de la cadena SER. Us recomano que no us perdeu l'experiència de viure el Que t'hi jugues especial des de l'Hotel Meliá de Sitges. Flaqui, l'únic dubte que tinc és que amb tanta gent i amb Vaquero a la taula, si cabrem nosaltres o directament ens posem entre el públic i ens dediquem a escoltar.
15: Jo crec que em posaré entre el públic, ja t'ho dic ara. Escolta'm,
8: vale.
15: Sense cap mena de problema.
8: Accepto el reto.
16: Jo em posaré allà també.
15: Em posaré entre el públic.
7: Vas acabar de guanyar la Lliga amb el City. Que l'Arsenal te l'està posant difícil.
16: No, ja la tiro, la Lliga. No patiu, cap problema. Jo tiro la Lliga, però poder venir, jo tiro la Lliga. Què val més, celebrar la primera Champions o una Premier de merda?
7: En sèrio, Flaqui, que no sé on ens posarem nosaltres.
15: Ja trobarem algun lloc.
7: Perquè ja, l'Hotel Meliá és guapo,
15: que reparteixi jo que el capità.
7: L'Hotel Meliá és guapo, eh?
15: Pues sí, l'espai és...
7: És on es fa... És la seu del cinema...
8: De
7: cinema fantàstic.
8: De Catalunya, sí.
7: Sí, és la seu, l'Hotel Meliá.
8: El Festival de Catalunya, sí. Cada año, y es un espectáculo. Hay cine de terror que yo flipo desde las 7 de la mañana. Es decir, hay gente que viajará de diferentes sitios, de Barcelona o de Villafranca o de las zonas tal, oye, para ir a ver una película de miedo a las 7 de la mañana, ¿eh? Te tiene que gustar, ojo, ¿eh?
7: Yo vi una a las 11 de la mañana.
8: Pero fíjate.
7: Sí. Que me acaba de decir la Elena, Flaqui, al tanto, que tenim camerinos como si fóssim estrelles.
15: Ostres.
12: Això em va dir el Carles Penya, que segurament seria el millor lloc des d'on havíem fet el Que t'hi jugues.
7: En sèrio?
15: Caram.
8: Jo no tinc ni idea. A mi no em preguntis.
7: Oye, que si quieres hacer más producciones de programas, tú mismo, ¿eh?
8: Ahora voy a lo de presentador. Ahora soy copresentador, luego a por presentador.
2: Hòstia, tu.
7: Insisteixo, eh?
8: Espavileu.
7: 606-32-72-11, ens poseu les vostres dades i amb qui vindreu al programa que farem dimecres vinent des de l'auditori de l'Hotel Meliá de Sitges per parlar del llibre de José Mari Vaquero, Mi pròxima parada, i evidentment per recordar el primer petó, aquella Copa d'Europa de Wembley que mai oblidarem. Es compliran 34 anys i parece que aún fue ayer.
8: A ti sí, pero a mí no. Pregunta a mi rodilla. A mi rodilla dice no, hace muchos años.
17: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Flaqué i Albert Bermúdez.
18: Que t'hi jugues al migdia.
17: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Meliá Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
18: Que t'hi jugues.
7: Abans d'escoltar les teves notes, professor, avui hem obert el bar i hem escoltat a Petja Mijatovic d'ahir al Larguero, en un moment sobre el tema electoral, però li va preguntar al Manu Carreño per si ha arribat el moment de plantejar-se vendre al Madrid Vinicius o Mbappé. Resposta de Mijatovic.
19: Quizás hay que pensar seriamente de vender uno de estos dos, de verdad. Hay que tomar esta decisión. Ahora solo hay que ver con el entrenador, con la estructura deportiva, quién, ¿no?
8: Yeah.
19: Pero cerrar los ojos y decir, bueno, no pasa nada, que se queden los dos y se queda el tercero y que se queden todos.
4: Yeah.
19: Pues eso yo creo que eso es una equivocación tremenda. Hmm. Y por eso el fútbol es un deporte tan complicado, porque muchas veces tienes que tomar las decisiones,
4: claro,
19: muy, pero muy complicadas.
7: Aprofito que tengo aquí a José Mari Vaquero para preguntarle. ¿Tú crees que el Madrid ha de vender a Vinicius o Mbappé?
12: Di que sí.
8: Mira, la primera decisión es la de siempre, que llego diciendo que pasó con Xavi Alonso. Las grandes decisiones hay que tomarlas antes de que empiece la temporada, incluso antes de que empiece la pretemporada. Y yo veo un tema mucho más global, porque ahora parece que los chicos son muy malos y hay que traer un entrenador muy malo. Entrenar rabioso, decir, soy muy malo, tenéis que entrenar, vais a entrenar 6 horas. Y cuando os cambie, me vais a dar un abrazo, me vais a dar tal. Y, hombre, parece un poco de circo muy de hace mucho tiempo. Es decir, yo creo que la gente hay que tratarle con inteligencia, porque realmente el Madrid lo que tiene es un tema estructural de que lo que tiene que definir muy claramente es si el poder lo tiene el entrenador o está en el entorno de arriba o el entorno externo. Punto. Y a partir de ahí los jugadores son chavales normales. Parece que son extraterrestres o parece que son diferentes. No, hombre, no. Yo creo que ahora vender la película de que Mourinho es muy malo, hombre, me parece que es una broma, y para el tema profesional, ¿eh?, de un análisis profesional. Tienen que analizar la plantilla, tomar las decisiones antes, con o no ventas de ellos o de otros, pero hacer un equipo para mí más sólido, sobre todo en la parte de la estructural de medio campo, que afortunadamente para el Barça es lo mejor que tenemos.
7: Ha habido un momento que me dabas miedo con esa cara.
4: Sí, ¿eh? Eso es una cara de sí, el Mourinho.
8: Mira, tiene que ser, al final tiene que ser como una tarántula, ¿sabes? Tiene que hacer un picotazo y que el jugador se acuerde todos los días de que le pica otra vez la tarántula, ¿eh?
7: Pues con la tarántula te puedes ir por la puerta. Un abrazo fuerte.
8: Entrenador tarántula, para el año que viene.
7: Ay, aquí está, me la apunto también, ¿eh? Que Mourinho es un entrenador tarántula. Flaki, entrem a la teva classe.
5: Som-hi.
20: Les notes del professor. Excel·lent.
21: L'ascensorista Flick. La formació i l'aposta per la Masia no tenen sentit si qui ha de prémer el botó per fer pujar la gent no ho fa. En això, xapó per Flick. Ahir va ser Álvaro Cortés qui va viure la seva estrena al primer equip, ho va fer quallant una gran actuació, participant i mostrant seguretat i calma. Amb ell ja són 12 els futbolistes del planter que han debutat en l'era Flick. Ah, i això no és Instagram. Lluny de ser un reel que et permet aparentar i desapareix a les 24 hores, les apostes del tècnic són fermes. La Masia forma part de l'ABC del Barça i Flick se n'ha fet subscriptor.
20: Notable.
21: La setmana del pont aeri, la baralla entre Valverde i Tchouaméni, les vacances del lesionat Mbappé, guanyar la Lliga al Camp Nou davant seu, que vegin Mourinho com a solució, l'esperpèntica roda de premsa de Florentino, nerviós i dèbil davant la sobtada aparició de l'oposició. Ens ho estem passant de nassos. Davant l'estabilitat del Barça, el caos del Madrid. La incertesa del Bernabéu contrasta amb la fiabilitat del Camp Nou. El domini blaugrana a la Lliga davant el 0 en títols a Chamartín. Al voltant del Madrid hi ha tant soroll que ves que no hagin de denunciar de nou els veïns del Bernabéu. Ara que sembla tornarà qui tornarà, celebrem que mentre allà han perdut el nord, aquí ens encanta saber que el segell de Flick ens assenyala el camí.
20: Progressa adequadament.
21: L'etiqueta de transferible de Koundé. Ahir es va encomanar de la distensió global de l'equip, però és que el francès ha viscut desconnectat gran part de l'any. La temporada passada va lluir, va portar, va complir amb escreix, ens va agradar fins al punt de cantar allò de l'onze enfants de Hansi Flick, les Jules de Gloire et arrivé. Però enguany aquest himne s'ha apagat. Necessitat com està el Barça d'una venda, tenint Eric Garcia com a alternativa de nivell i amb Xavi Esparà a l'espera, sabent que el francès té cartilla a la Premier, costarà dir que no si arriba una oferta amb cara i ulls per Jules Koundé.
20: Suspens.
21: Per als que paguen les seves penes amb el campió. Ara encara hem d'escoltar seguidors de l'Espanyol, del Girona o equips de la part baixa criticant el Barça per com va jugar ahir. Escolti'm, vagin a la finestreta de les errades pròpies. Si els equips de la part baixa són on són, serà per demèrits propis, no perquè el Barça es permeti luxe de destensar cames quan ja és campió i a les portes com estan molts de jugar al Mundial. Per molt malament que jugués ahir el Barça, per molt que no afrontés el partit amb intensitat competitiva, si un equip baixa segona, serà pel que ha fet ell, no pel que hagin deixat de fer els altres.
7: Gràcies, Flaki, que tinguis bon viatge de tornada.
15: Quan el fem, gràcies.
7: Ànim, sort amb el retard de l'avió. Les dades del partit del Fermín Suárez.
0: Bon dia, Sique. Es talla la ratxa de victòries seguides a la Lliga. Es queda en 11, la quarta millor de la història del club al campionat domèstic. El rècord el té Guardiola amb 16 victòries seguides. També es talla la ratxa de partits seguits marcant a la Lliga. No es quedava el Barça sense veure porteria des de desembre del 2024 en un 0-1 contra el Leganés. És el quart partit del curs en què el Barça no marca. Només dues vegades va succeir el curs passat, 4 en aquest al primer Lliga, 2 a la Champions i 1 a la Copa. Des que Opta recopila dades, és a dir, des del curs 2003-2004, només 3 vegades el Barça s'ha quedat sense rematar porteria. Setembre 2014 contra el Màlaga, el curs passat de Vila-real i ahir contra l'Alavés. Van ser 8 rematades en el dia d'ahir, cap entre pals, 6 a la primera i només 2 rematades a la segona. Bon debut i partit sencer d'Álvaro Cortés, el 12è debutant procedent de les inferiors a l'era Flick, el 5è del curs i jugador número 30 que ha utilitzat el tècnic alemany en aquesta temporada. Ahir, Álvaro Cortés, 8 de 13 en duels, 5 pilotes refusades, un xut bloquejat, 3 recuperacions, cap falta comesa, només 7 pèrdues de 109 accions, a més és el que més pilotes va tocar, i només 5 passades fallades de 93. Són bones xifres per un debut. El Barça ha perdut 9 partits, 7 a domicili, i el Barça no perdia contra l'Alavés des del 7 de 2016, era en temps de Luis Enrique.
7: I el que encara no sabeu de l'Alavés Barça, us ho explica el Santi Ovalle.
1: Arribem a Vitoria i Juste tira d'ironia.
22: La que se avecina, vecina, o la que se avecina.
1: Per parlar de Florentino, anomena la que se avecina. Sembla que el club són molt fans de les aventures d'Antonio Recio Mayorista en Olimpia Pescado. Ja us explicava l'últim dia que el vestidor agrada molt aquesta sèrie. Lamine Yamal a la Rua ballava com Amador Ribas. A Fermín López el vam veure fent l'Espartaco. Fins i tot el tresorer de l'entitat, Ferran Oliver, ha arribat a dir que és la seva sèrie preferida. Però més enllà de la que s'avecina, com el partit d'ahir no dona per gaire, avui vinc a parlar-vos d'animals. Al Barça, d'animal, en coneixem un. És el tauró, però no és l'únic del vestidor. A Eric García el coneixen com el rino de Martorell. A Casador, com la piranya de Vilamajor. Tots ells tenen un origen en comú. El seu psicòleg, el seu coach, José Ángel Caperán, els posa noms d'animals per augmentar l'autoestima. La moda també ha arribat al femení. La Lince de Mallorca, Catacoll, i la Delfina de Montcada, Clàudia Pina. L'equip torna cap a Barcelona parlant de l'entrevista a Florentino. Compte que diumenge no trobem el Camp Nou, en comptes de ple de crispetes, ple de veces.
7: Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
23: Què t'hi jugues?
7: T'ha fet gràcia, això?
4: Sí, m'ha fet gràcia. Jo posar-hi crispetes, posar-hi vestes, estaria bé, però m'agradaria molt posar-hi pops. Pops en caldeiro de coure, perquè m'encantaria poder portar Can Lampazes sencer al Camp Nou.
7: Estaria molt bé.
4: El millor restaurant de cuina gallega que he posat en mi vida, Can Lampazes. A més, fan un menú executiu per 27 euros i mig, que és fantàstic. Al carrer Buenos Aires 2 i a canlampazesbuenosaires.com, allà hi tens Can Lampazes. Millor cuny de gallera del món.
7: Allà vam dinar un dia amb José Mari Vaquero.
4: Veus? I què?
7: Molt bo.
4: Ja t'ho dic jo que sí.
7: Boníssim.
4: Ja t'ho dic jo que sí.
7: Àlex Luna, què tal, com estàs?
24: Molt bon dia, sí que què tal?
7: El Girona se la juga avui a Montilivi contra la Real Societat.
24: Sí, i només val guanyar després de les victòries de l'Espanyol, Sevilla i Alavés ahir. Ara mateix són 19ens, empatat amb Levante, Mallorca, Elgi i Alavés. Hi ha crida per part de l'afició, suposem que també rebuda, però des de 8:15 el jovent gironí ja serà dins del camp per començar a fer caliu. La bona o la mala notícia, segons com ho vulgueu veure, Estuani tornarà a infiltrar-se, aviam què pot fer, no jugarà de titular, si està per 5 minuts i la cosa està negra, doncs suposo que tornarà a sortir. Dada pessimista pel Girona, que no ha guanyat mai a la Real a Montilivi, i per primera vegada a primera divisió ho va fer aquesta mateixa temporada. I bé, si guanyen serà un pas, no definitiu, però sí importantíssim, davant d'una Real que ve més tranquil·la, tot i que la permanència no estigui assegurada, però vaja, jo crec que ja ho tenen fet. Cap dels dos ha guanyat en les últimes 5 jornades de Lliga i Mitchell qualificava el partit com el més important de la història.
25: Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, Em sembla Eibar és un partit de màxima necessitat per nosaltres. I tothom ha de saber que necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició estigui amb nosaltres al 200%, perquè les necessitem molt. Tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
24: Bueno, més clar, impossible. Ara només falta que l'equip transmeti aquesta necessitat i aquesta urgència, perquè la veritat és que no ho ha aconseguit durant aquestes últimes jornades.
7: El Girona és penúltim, ara mateix, amb 39 punts. Hi ha 4 equips empatats, Elche, Mallorca, Llevant i Girona. El Girona és últim pel gol average, amb un partit menys, això sí. Queda el partit d'avui contra la Real Societat i els altres dos contra qui són?
24: Juga diumenge al Metropolitano i juga la setmana que ve en una Elche. Més que possible final davant Elche.
7: A Montilivi.
24: A Montilivi, sí, que l'última vegada que es van jugar alguna cosa, doncs va suposar el no ascens per segona o tercera, per segona temporada consecutiva després d'aquell gol de Pere Milla al 90 que va fer tant de mal.
7: Àlex, ànims, va, que avui guanyarà el Girona.
24: Gràcies, tant de bo, perquè estem massa nerviosos i sense davanter és difícil fer gols a primera divisió.
7: Qui va guanyar és l'Espanyol, Helena. Manolo González va acabar plorant.
12: Sí, que estava molt emocionat al final amb el segon gol, pràcticament amb el primer de Pere Milla ja es va tornar.
7: I tu que estàs constipada així per la celebració de després?
12: No, ja venia d'abans.
3: Estic plorant, jo, tio.
12: Es va emocionar molt amb el gol de Pere Milla, però ja va esclatar amb el de Quique García, va començar a plorar. Manolo molt emocionat, també molts jugadors, a la gespa, Manolo reconeixia, sí que aquests mesos han estat el pitjor moment de la seva vida professional.
7: Escolta'm, Manolo.
6: Sí, te diría que casi general, por desgracia, quitando... Cuando murió mi tío, que era como mi padre, hace 3 años, creo que a nivel de desgracia ha sido tremendo. La segunda vuelta infernal, a nivel mental, a nivel de todo. Está siendo muy dura, muy dura, muy dura, y la gente a veces no es consciente de lo que, por lo menos yo puedo hablar de mi caso, o de los jugadores, de lo que sufrimos aquí dentro para sacar esto adelante. Aquí los jugadores se juegan su futuro, no son jugadores que ganan 6 millones de euros, no tienen la vida resuelta. Algunos que llevan más años igual sí, yo tampoco. Y desde que estoy aquí al final son saltos sin red. El ascenso, la salvación, este año. Y son temporadas que no puedo fallar, que no me puedo permitir el lujo de fallar. Entonces hay que sacarlo para adelante como sea.
7: És interessant, no, el que diu Manolo, perquè, clar, evidentment cobren diners, són futbolistes de primera divisió, però no cobren ni molt menys el que guanya un jugador del Barça o del Madrid. I no és el mateix estar primera que estar segona. Això sí que t'afecta al futur. I el cas de Manolo González, que ha picat molta pedra fins a arribar a primera divisió, 3/4 del mateix. No té una carrera llarguíssima com per haver solucionat la seva vida, no?
12: No, i el que tu dius sí que l'Espanyol ha patit 2 ascensos en els últims 6 anys i saben perfectament el que està segona.
7: L'Espanyol té ara 42 punts, està empatat amb Osasuna i València. Salvat encara no està, perquè amb 42, que és més o menys el que marca la frontera, aquest any igual no n'hi ha prou.
12: Potser no hi ha prou, exacte. El diumenge juguen al Sadar contra Osasuna i acabaran la Lliga amb la Reial Societat a casa.
7: A la 1 escoltarem una conversa que va tenir la Helena de Diego amb el Pere Milla, autor del primer gol d'ahir, i una cançó de Manolo González.
3: Sí, perquè he plorat. Perquè he plorat i... No sé per què he plorat. És tal qual. Estic emocionat. Per això, perquè quasi estem salvats i la setmana que ve juguem contra Osasuna, que va, necessitem un punt, i ells també.
7: Hem de vendre alguna cosa, Manolo? Vendrem alguna cosa abans de la 1?
3: Bueno, pues si vols, sí, perquè tota aquesta temporada ha sigut difícil, però per lo menos sempre hem tingut MCAT.
7: Des del principi.
3: I la qualitat es nota en els acabats. I a MCAT hi tens els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, és una passada. Si és que amb els preus més competitius, que pots muntar una plantilla a l'Espanyol només amb coses d'MCAT. MCAT.cat, en sèrio.
7: Pausa, entrem a l'actualitat i segona hora del que t'hi jugues.
9: Què t'hi jugues? o les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió en Bestaking només disponibles a Morabanc. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabanc.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabanc, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabanc, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
10: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica a Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a mueblesllafàbrica.com.
11: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com. El suport que el teu negoci necessita.
13: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms. En compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
14: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
16: Aquí notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda. L'economia continua a l'alça, això sí, amb la incertesa dels efectes que tindrà el tancament de l'estret d'Ormuz. La Cambra de Comerç ha publicat els resultats de l'enquesta de conjuntura corresponent al segon semestre de l'any passat, que deixa uns resultats molt positius, com ara el creixement del PIB del real del 3,9%, que representa 2 punts més del previst. D'aquesta manera es consolida com una de les economies més dinàmiques després de sumar 5 anys consecutius d'expansió per sobre de la mitjana de la Unió Europea. A més, destaquen fortaleses importants, entre les quals la diversificació de la majoria de sectors, el fet de tenir un mercat de treball dinàmic, un bon comportament també de la demanda interna i que el turisme o l'increment de població han sustentat la vitalitat econòmica del país. Asseguren, totes aquestes impressions tenen una gran incògnita per això, i és l'efecte que generarà l'atenció a l'Orient Mitjà i especialment al tancament des de fa mesos de l'estret d'Ormuz. De moment, la inflació ja està molt per sobre del previst i des de la Cambra de Comerç admeten que l'enquesta de conjuntura es va fer just abans d'aquest fet, per tant, podria veure's clarament influenciada. El mateix passa amb el tall de l'RN20, que va deixar aïllat el pas de la casa pràcticament durant un mes. L'impacte es faria notar, preveuen principalment a través de 3 canals, la pèrdua de dinamisme econòmic, la pujada de la factura energètica que es traslladaria en la inflació i una possible pujada dels tipus d'interès. Entre les qüestions que més incidiran en el teixit empresarial, destaca la Cambra de Comerç i hi ha la manca de mà d'obra qualificada que constitueix, diuen, un fre important a l'activitat de les empreses. Aquesta problemàtica es veu agreujada més pel dèficit d'habitatge assequible que dificulta, diuen, la incorporació i la retenció del personal i també la recent implementació del sistema de control fronterer Entry-Exit. Doncs precisament el preu del combustible continua impactant en la inflació, que això sí, creix una dècima menys del previst. El Departament d'Estadística ha confirmat les dades sobre l'increment dels preus dels productes corresponents a l'abril i se situen al 4,8%. Cal recordar que la xifra avançada era del 4,9%. Malgrat que baixa lleugerament, continua disparada respecte als valors habituals i són 7 dècimes més ja que al mes de març. Tal com destaca l'informe del grup de transports, que inclou els combustibles, és amb molta diferència el responsable d'aquest increment, ja que suposa un 12% més. És una xifra que pràcticament duplica l'augment del març, que era del 6%. Els grups d'aliments i de begudes no alcohòliques també han contribuït a inflar els preus, mentre que l'han baixat el de béns i serveis diversos o el d'aigua, habitatge, gas, electricitat i altres combustibles. Mentrestant, el Sindicat de l'Habitatge ha demanat a la majoria parlamentària que incorpori a la llei de descongelació dels lloguers els habitatges amb contractes posteriors a l'any 2021. L'entitat els ha transmès un document amb les aportacions a la llei just abans de la manifestació del dissabte. D'aquesta manera, l'entitat vol debatre-ho en una reunió que s'hauria d'haver celebrat aquesta setmana, però s'ha ajornat per motius d'agenda. Així, el sindicat reclama que la llei protegeixi també els contractes posteriors al 2021 quan vencin en el període 2027-2030, perquè consideren que ja són elevats i deixar-los fora seria injust. D'aquesta manera volen que la majoria accepti les esmenes del Partit Socialdemòcrata de Concòrdia. Igualment, l'entitat reclama rebaixar el percentatge en la descongelació progressiva dels lloguers perquè els consideren molt elevats i, en paral·lel, reclamen la creació d'un índex de preus de referència. Si finalment l'executiu estableix en base al preu del parc públic, reclama que s'hauria de publicar la metodologia detallada per obtenir el preu. Canviem ara de qüestió perquè l'entitat supracomunal per regular l'urbanisme al país enfronta el govern i els comuns. Va ser el president de l'Associació de Propietaris de Terres, Josep Duró, qui proposava la creació d'una entitat que evitaria les polítiques locals passessin per sobre de la visió global del país. A la pràctica això voldria dir treure la competència d'urbanisme dels comuns i aquests no hi estan disposats. En un comunicat conjunt, les 7 corporacions consideren que aquestes declaracions estan molt allunyades de la realitat i contradiuen, a més, els principis bàsics de la Constitució. Sí que estan a favor d'ampliar el mecanisme de coordinació i de planificació, però en cap cas de centralitzar ni tampoc de renunciar a una competència que és bàsica per la gestió del territori. En aquest sentit, la cònsol major d'Escaldes, en Gordany, Rosa Girí, defensa el rol dels comuns en la gestió del territori perquè, diu, són l'administració més pròxima que té la ciutadania i, per tant, qui millor coneix la realitat local.
1: Jo el que veig és que el marc jurídic d'aquest país està fet així I jo, que al govern no he estat, però sí que he estat molts anys al Consell i ara estic al Comú, me n'adono que el Comú és qui sap les coses. És que som la gent de terreny, ja no és la qüestió de si hem de, qui ha de decidir. Ha de decidir, penso, qui més coneix el terreny.
0: Quan a la suposada inseguretat jurídica que senten els propietaris derivada de la disparitat de normatives, recorda que ja hi ha criteris generals, uniformes i instruments de coordinació. Per tant, allò que porta a seguretat jurídica no és la centralització de la planificació ni tampoc de la gestió, sinó l'aprovació de normes clares i adaptades a la realitat territorial. A l'altra banda, hi ha l'executiu, que sí que veu bé la creació d'aquesta entitat. Era el ministre portaveu Guillem Casal qui recordava que aquesta mateixa proposta ja l'havien defensat els ministres que van comparèixer en comissió d'estudi de la reforma de la llei del territori i demanava als consellers que la tinguin en compte a l'hora d'aprovar-la.
2: Per tant, aquestes directrius d'ordenació el que permet és introduir criteris homogenis a l'hora de les polítiques urbanístiques i que, per tant, el govern el que creu és que a través d'aquests organismes que s'han de preveure a la futura llei i que, per tant, és una llei que no elabora el govern, sinó que elabora el Consell General amb una comissió, doncs, representada pel conjunt de formacions polítiques, haurà de recollir, que per tant, doncs, el govern en el seu moment ja va explicar quin era el seu posicionament.
0: Precisament sobre aquesta qüestió, les corporacions insisteixen en la voluntat de formar part del model de desenvolupament territorial equilibrat, sostenible i coherent a escala nacional, però la competència d'urbanisme, diuen, és una línia vermella. Per cert, que Concòrdia se suma a l'exigència de convocar un referèndum abans de signar l'acord d'associació. La formació publicava un comunicat a través del qual subscriuen plenament la iniciativa impulsada pels representants del moviment Ciutadà Claró, a través del qual reclamen a l'executiu que no rubriqui el text negociat amb la Unió Europea sense haver celebrat abans la consulta ciutadana que l'hauria de referendar o no. Asseguren que aquest procés és profundament antidemocràtic i consideren que s'hauria d'haver convocat el referèndum l'any 2023, justament quan van finalitzar les negociacions. En aquest sentit, lamenten que el fet d'esperar a la validació de tots els parlaments dels països comunitaris i del Parlament Europeu abans que la població nacional pugui dir-hi la seva generarà una pressió política i institucional a sobre seu que serà manifestament indeguda. Sobre aquesta qüestió, Guillem Casal reclamava que no confonguin a la població amb la signatura de l'acord d'associació. Era el ministre qui responia a l'escrit de l'oposició i considerava abús de llenguatge que barregi conceptes de signatura i d'entrada en vigor. El primer diu, fa referència, diu no està tancat i aquest és precisament l'objectiu de la signatura, que ja no es pugui modificar res més. També diu que el segon, en aquest cas la valida, el fet de signar no implica que entri en vigor immediatament, sinó que això és el que hauria de fer un cop el Consell General l'aprovi i seria una acció, vaja, que aniria després del referèndum. I el Parc Natural Nacional de les Valls de Canillo i d'Ordino comença a prendre forma. Aquest serà el seu nom. I serà ha començat ja el seu període d'exposició pública, que serà de 2 mesos i es podrà valorar físicament a la seu del Ministeri de Medi Ambient o dels comuns d'Ordino i de Canillo. Moment ara per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
3: Com estem? Bona tarda.
0: Jordi, doncs, a diferència dels dies anteriors, avui pràcticament el sol, el dia brillant, no l'hem tingut, més aviat tapadet amb alguns núvols. Una mica, doncs, què ens espera, Jordi, avui?
3: Doncs que continuï igual durant la tarda. Sí que hi ha alguns llocs on els núvols són més trencats i es veu el sol, velat per aquests núvols que no acaben de marxar del tot, però vaja, que no fa un dia radiant com el d'ahir. El que passa és que, com encara tenim vent del nord en superfície, no es nota massa, però és suficient com per inhibir el creixement de nuvolades. De fet, aquesta tarda estarem com al mig d'un sàndwich, d'un entrepà. És a dir, al sud de França plourà, al Prepirineu de Catalunya plourà, i nosaltres quedarem entre aquestes dues situacions, que sí que pot deixar una mica de pluja a la cara nord de tot el Pirineu, i amb una cota de neu que avui baixarà lleugerament dels 2.000 metres. I és que la tarda es presenta per ser ja pràcticament mitjans de maig, amb temperatures una mica baixes, de nou partim d'una mínima de 4 graus a Andorra la Vella, la màxima sí que passarà dels 15 graus amb facilitat, tot just ara, Però bé, després de la tarda, entre que farà vent i estones núvols, la temperatura baixarà ràpidament i la sensació d'ambient fresc, fins i tot una mica fred, tornarà a guanyar protagonisme.
0: Per tant, de moment, les pluges també, l'aigua d'avui ens n'oblidem. No sé si demà torna.
3: Demà sí, tampoc massa. El més significatiu serà que la cota de neu acabarà baixant a estones per sota dels 1.500 metres. I és que demà serà un dia fred. Andorra la Vella, una mínima que serà d'aquells dies que es donarà al final de la jornada, al voltant dels 2-3 graus. Al matí haurem tingut una mínima d'uns 5 graus, però demà, com hi haurà molts núvols tot el dia, estones també sol, però sobretot molts núvols, i estones de pluja, la temperatura pujarà poc i les màximes més altes amb prou feina passaran dels 10 graus. Però, com dèiem ahir, al cap de setmana tornarà a fer més sol, i si bé les nits seran fredes, a les tardes, de mica en mica, l'ambient s'anirà suavitzant.
0: Perfecte. Doncs, Jordi Carbó, moltíssimes gràcies i t'escoltem aquesta tarda.
3: Que vagi bé.
4: El món s'està redefinint. Quin paper jugarà el món empresarial? Creant Crèdit Andorrà t'apropa la 37a trobada empresarial al Pirineu. El nou mapa econòmic mundial. Quin camí prenem? L'11 i 12 de juny, a la Seu d'Urgell, parlem de canvis geopolítics, transformacions tecnològiques i casos d'èxit empresarial. Inscriu-t'hi abans del 29 de maig a trobadaalpirineu.com amb el patrocini de Creant Crèdit Andorrà. Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui ens acompanya el Jordi Blanco. Ell és el secretari de la colla Laura Diana i parlarem sobre la Fira de la Primavera, que tot just comença demà a Sant Julià de Lòria i s'allargarà fins al diumenge. Coneixerem, per tant, doncs, una mica més aquest esdeveniment que celebra la quarta edició i que inclourà doncs, diversos actes musicals, gastronòmics i d'espectacles. Més tard, avui és dijous, avui recuperem la secció de l'Estirant al Fil d'Europa. Ja sabeu que és aquest espai en el qual us detallem exactament com afecta l'acord d'associació en el nostre dia a dia. Avui també tenim un altre personatge sorpresa que ens donarà la seva visió al respecte. No us ho perdeu. Amb aquesta secció tancarem una vegada més el programa i donarem pas al Carles Rossell i a l'Aquí Esports. Nosaltres arrenquem.
5: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Jordi Blanco, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Jordi, tot just demà arrenca la quarta edició de la Fira de Primavera, un esdeveniment més per un poble, Sant Julià de Lòria, que aquest maig, Jordi, va molt carregat.
1: Bueno, a Sant Julià, quan comença a apretar el calor, sempre ens agrada de sortir de casa i donar-ho tot, i la veritat que amb molta il·lusió i entusiasme tornem amb un esdeveniment que per nosaltres omple la nostra parròquia de música, dansa, gastronomia i sobretot de convivència i alegria.
0: Oh, i tant, moltes coses, i ho dic perquè, per exemple, acabem de venir de la Ruta de la Tapa, tenim l'Aurèdia Floreix, tenim la Fira del Vehicle d'Ocasió, i aquest cap de setmana, des de demà mateix fins al diumenge, doncs aquesta Fira de la Primavera. Expliqui'ns una mica, Jordi, en què consisteix la Fira de la Primavera.
1: Bé, doncs, al final, bàsicament, gràcies a l'ajuda dels diferents comerços de Sant Julià, com són els restauradors de la Valireta, el Bar Enostrum, Casa Meva, després amb el Bar La Gruta, que també ens ajuda amb suport logístic i, sobretot, sense el Comú de Sant Julià de Lòria, que això no seria possible, doncs, des de l'associació de Colla Laurèdia vam decidir que, bueno, al maig, que volíem donar-li una mica més de vida al poble, i pues, bastants dels membres de la colla pues, són del sud, són d'Andalusia, i pues, ens va córrer pues, aquesta forma de dinamitzar, que sobretot la rumba i el flamenc pues, ens agraden a tots, i vam dir, bueno, per què no provar-ho? I d'aquí va sorgir aquesta idea per provar la fira, que al principi ho fèiem al Jardí de la Morera, al costat del Bar Enostrum. Va ser un èxit i cada any hem anat a més, i la veritat que estem superorgullosos i contents de haver pogut aportar el nostre granet de sorra a Sant Julià de Lòria.
0: O sigui, la Fira de la Primavera, perdona el desconeixement, Jordi, vindria a ser una espècie inspirada amb la Fèria d'Abril, per exemple?
1: Correctament. L'únic, al final, de fer-ho al maig, té poc sentit dir-li Fira d'Abril.
0: Correcte. Aleshores, una mica, doncs, dius que aquesta iniciativa arrenca fa 4 anys. De fet, recordo que s'havia fet una Fèria d'Abril a Sant Julià de Lòria, precisament, fa uns... Pues sí, pues hauria de ser just abans. No sé si això és una
1: just
0: cosa
1: que... Just abans del Covid.
0: Oi que sí?
1: Sí, just al Covid. Va ser quan la Casa d'Andalusia pues, com que es va diluir una miqueta i es va perdre aquesta fira que ja seria de tradició de Sant Julià.
0: I vosaltres l'heu reprès?
1: Sí, perquè al final, pues, mira, ara que m'has recordat el tema, que va ser també parlant amb pares de diferents membres que també participaven, que, ostres, estaria molt bé tornar-ho a recuperar, perquè donava molta energia i molta vida també al poble i als diferents restauradors, que al final, pues, caps de setmana que eren fluixos, pues, reactivava una mica, sí. I va ser també aquest... Acaba de tindre aquest impuls per arrencar de tornar-ho a muntar.
0: I tant. Mira, justament et volia demanar per això, Jordi, és a dir, quin seria l'objectiu principal amb el qual s'organitza la Fira de Primavera de Sant Julià de Lòria?
1: Com t'he comentat, al final, bàsicament, la nostra parròquia és un referent de cohesió social i de participació ciutadana. Doncs al final, acollir aquesta fira ens prepeta apropar-nos amb aquesta cultura andalusa, però sobretot al final aquest gaudir en família, amb els amics, i celebrar tots junts de, pues, una mica d'alegria, de dansa i de música, que a Sant Julià sempre ens encanta.
0: De seguida et demanaré per tot plegat, però ja posats. Al final, la Fira de la Primavera és una activitat molt, molt lauradiana, i entén-me, entre la gent del poble, o ja ha començat, després de 4 edicions també, doncs, a ser coneguts, a despertar l'interès de la resta del país, com tenen altres activitats?
1: Et podria dir que les dues primeres van ser molt lauredianes, perquè al final, com ho fèiem allà al costat del Bar Enostrum, al Jardí de la Morera, clar, era un espai petitó, doncs sí. Era més aquest sentiment dels lauredians de trobar-nos i de tindre pues, una petita festeta pre-festa major, pre-canòlic, sobretot, i al final pues, de gaudir-ne tots plegats. El que sí que des de l'any passat vam passar, perquè al final ja va començar a vindre més gent d'altres parròquies, l'espai se'ns quedava petit i doncs vam fer l'aposta per passar a la plaça de la Germandat, i va ser un èxit rotund que no ens esperàvem ni nosaltres l'any passat, i doncs aquest any podem continuar, perquè al final ja és tota Andorra ens té l'ull a la mira per aquesta fira, perquè ja s'ha tornat un esdeveniment molt gran del país.
0: És la quarta edició, tenint en compte que la tercera dius que és la que vau fer un salt qualitatiu o quantitatiu, de seguida m'ho defineixes. Al final, la idea d'aquesta quarta edició, per tant, doncs és consolidar aquest salt de l'any passat?
1: Correcte, com bé has dit, l'any passat va ser més un salt quantitatiu, perquè al final passar d'un jardí petit a una plaça de la Germandat amb lo gran que és, i al final també amb aquesta força que respira de com és festa major, pues al final va ser quantitatiu de veure les expectatives de poder afrontar-ho de la millor forma possible i el més professional possible. Van haver mancances, que al final, bueno, som persones, al final cometem errors, els tenim ben controlats, i aquest any sí que volem el que és a nivell qualitatiu i sobretot de professionalització de les coses, que tot surti d'una forma més perfecta i correcta per a que sigui una millor experiència per a tothom.
0: I tant, ara quedaré fatal, Jordi, et reconeixeré que no he anat cap vegada a la Fira Primavera de Sant Julià.
1: Molt malament.
0: Fatal, fatal. Però bueno, tinc una edició que comença demà mateix i llavors ja no me'n podré escapar. Dit això, clar, com s'estructura la Fira de Primavera? Ho dic pensant, si el referent és la Fira d'Abril, és la Fèria d'Abril, són les casetes, doncs no sé com s'estructura aquí a la plaça de la Germandat, una mica el mateix?
1: Bueno, al final el tema de casetes és més al final de diferents penyes com és a Sevilla. Doncs aquí al final el que nosaltres fem és que no volem que estiguin les persones dividides en diferents casetes, sinó el que volem al final és fer aquesta cohesió social, per la qual cosa és la que seria com una mega caseta, que és tota la plaça de la Germandat, en la qual pues, ara en el costat, mirant, sí, cap al centre cultural, al costat esquerre tindrem tres carpes de restauració, en la qual participen els restaurants La Valideta, El Bar Nostrum i Casa Meva, i després a la part dreta tindrem el que és la barra de consum de begudes, que la portem nosaltres, els membres de la colla, amb l'ajuda del Bar La Gruta.
0: I tant. Quines novetats presenta aquesta edició de la Fira de Primavera? Perdona.
1: Bé, sobretot la major novetat és que al final els altres anys només feien dissabte i diumenge,
0: sí.
1: I l'any passat pues, ens va quedar aquest sabor de boca de i per què no divendres? Aquest any, amb el suport del Comú, hem aconseguit poder també organitzar un divendres amb molta qualitat, com són amb els grups de Rumban, que és un grup del país amb una trajectòria consolidada i que són superconeguts al final pels covers que fan de rumba i els seus temes propis. I acte i seguit, a les 9 de la nit, tenim una actuació de ball de dues joves d'aquí del país, com són la Ainhoa Acevedo i la Zaira Martínez, que ballen de forma brutal i és espectacular. I finalment pues, acabem amb una actuació a les 10 de la nit d'un grup de Barcelona, del barri de Gràcia, que són Rumba i Son de Gràcia, que porten l'essència de la rumba catalana dins de la seva sang, perquè al final venen de pares, tiets i cosins de portant aquest estil i aquesta rumba catalana també, catalana andalusa, podríem dir, a la seva sang.
0: Sí, sí. Us ho preneu també com a prova pilot, com l'any passat, aquest canvi a la plaça de la Germandat? O ja doneu per sentat, Jordi, que això, doncs, el que us deia, ja cau pel seu propi pes i, per tant, doncs, ja ve per quedar-se?
1: Al final, veient l'èxit que vam tindre l'any passat, tenim la confiança plena que aquest divendres també serà un èxit, que no estarà buit, de que vindrà molta gent. És més, al final, amb la gent que trobes al carrer, que ja et coneix i que sap que organitza això, sempre et demana, oh, ens veiem divendres, eh? I totes aquestes coses. I sobretot per nosaltres és important, perquè al final només dissabte i diumenge, a nivell de reactivació econòmica, no només pels que participen a la plaça, sinó al final tots els bars de Sant Julià i restauradors, també perquè es puguin aprofitar una mica més i que tinguin aquesta reactivació que per les seves butxaques, tal com està la crisi avui en dia, els hi sentarà de genial.
0: A veure, parla'm una mica dels... abans d'entrar, doncs, també, ja m'has parlat de les actuacions de demà a la nit, abans d'entrar amb la resta, quin horari teniu, aproximadament? És a dir, les activitats del dissabte o del diumenge, sobretot, doncs, de quina hora van? I entenc que acaben amb els concerts de nit.
1: Al final, pues, divendres, des que inaugurem a les 6 de la tarda, al final és el que ens dona a nosaltres també per poder ser-hi. Ja ens agradaria poder estar al matí, però cadascú té al final la seva feina.
0: No sé jo si vindria molta gent, el divendres al matí també.
1: No crec, al final. Podríem fer algo per les escoles. Podria ser una idea interessant i seria força atractiva.
0: Sí.
1: Però al final, bueno, al final els membres de la colla nosaltres ho fem per amor al poble i doncs hem de començar a les 6 de la tarda. I doncs, com et comentava, divendres acabarem a la 1 del matí i després dissabte i diumenge arrenquem a les 12 del migdia i dissabte acabem a la 1 de la matinada també i diumenge a les 7 de la tarda.
0: Per tant, dintre de totes les activitats que feu, per dividir-ho una mica, abans d'entrar en el que seria els concerts, doncs quines són les activitats de matí, per exemple, Jordi?
1: Bueno, al final, cada dia pel matí el que hem considerat és, bueno, excepte divendres, que és la primera actuació, és tindre una petita actuació d'un músic d'aquí del país, perquè considerem que és molt important no oblidar-nos del gran talent que tenim aquí a Andorra i no sempre estar mirant cap artistes internacionals d'Espanya, França o d'on sigui. Per això considerem que és molt important començar amb actuacions de petites persones del país o grups consolidats com és Rumban o dissabte Alba Canyabat i Marmedeiros o diumenge Jorge l'Artista, que per nosaltres és, ens emprenen d'orgull també donar-li aquesta visibilitat perquè altres esdeveniments o altres grups de gent que els puguin pensar en contractar-los per les seves petites festes sí. o grans festes.
0: Sí, sí. I aleshores, després ja ens aniríem a la tarda?
1: Correcte.
0: I allà una mica doncs el mateix, què fareu?
1: Després de donar-ho tot amb aquest concert de matí, doncs deixem aquest espai de temps perquè la gent pugui dinar tranquil·lament, fer la xerrada, fer aquesta cohesió que parlàvem, i comencem a partir una còpia, tothom hagi pogut fer una mica la digestió, tant dissabte com diumenge, a les 4 de la tarda, amb dos grups de ball. Mm. El dissabte comptem amb l'Escola de Dansa Espanyola d'Encamp, que els hem d'agrair de tot cor que cada any hagin volgut participar i que vulguin seguir venint i aportar la seva energia. Igual que diumenge comptem amb MS Alma Flamenca, que és un nou grup que acaba de sorgir, que tenien ganes de donar-se a conèixer i que també els hem d'agrair que vulguin participar. Doncs al final, tant dissabte com diumenge, a les 4 de la tarda, primerament, els dos grups fan una petita actuació d'exhibició de tot el que s'hagin durant l'any,
0: sí.
1: i acte i seguit, a partir de 4:30, 4:40,

0: protagonista de la fira.
1: I aleshores, d'aquí ja entenc que ja aniríem als concerts de nit.
0: Concerts de tarda, millor dit.
1: De tarda.
0: De tarda nit, per dir-ho d'una forma més correcta.
1: Si acaba a la una de la matinada, Jordi...
0: Però al final se'ns allarga. Doncs, si vols, entrem a dissabte, però sobretot a mal. A les 4:30 has d'estar, que has d'aprendre a ballar també sevillano.
1: Ja en parlarem d'això, Jordi.
0: Bueno, jo prenc la teva paraula.
1: Exacte,
0: que
1: sí.
0: Doncs entrenem dissabte. Dissabte per nosaltres és el dia gros de... Bueno, al final és quan més gent podem aglutinar i de que pugui vindre i estar tranquil·la de que el dia següent també pot descansar.
1: Sí.
0: Doncs a partir de les 5 de la tarda tindrem una actuació en directe d'un grup de Barcelona, que són de l'Aire, que és un quartet musical que porta des del 2016 a apropar la festa rumbera a tot tipus d'esdeveniments. I es dediquen a barrejar el que és la rumba amb temes comercials actuals i la veritat que tenen una energia i una proximitat amb el públic que és espectacular.
1: Sí.
0: Acte i seguit a les 7:30, podríem dir que és la nostra actuació estrella, com es parla a les festes majors. Es tracta d'una actuació a càrrec de 3 grups, La Quarta Cuerda, Javi Fute i Luis Romero i la seva banda, que són 3 grups arribats des de Sevilla. Els 3 artistes reuneixen més de 500.000 de seguidors a les seves xarxes socials, que amb la seva guitarra, el seu piano, el seu compàs i la seva veu, els seus vídeos acumulen ja la gran majoria a diversos milions de reproduccions.
1: Sí.
0: I es tracten d'artistes que són emergents a l'escena flamenco-juvenil i que aquest tipus de jovent també demostra el potencial que tenen les tecnologies i les xarxes socials perquè siguin un gran trampolí per a tindre una gran carrera.
1: I tant.
0: I finalment, per acabar el dissabte, tenim l'actuació d'un grup que ja ha vingut diverses vegades per Andorra, que a la festa major d'Escaldes van estar, actuacions al De Bosch, i bueno, jo tinc amistat amb ells ja des de fa anys, i es tracta el grup de Cantera Rumba, que és un trio barceloní amb una experiència de renom ja a Barcelona força consolidada, i també és un repertori basat en versions de grans temes de la rumba flamenca i catalana, i que inclouen també remix d'aquestes cancions actuals, de que siguin comercials actuals.
1: I aleshores, el diumenge, què li seguiran les activitats?
0: Com et comentava, tenim el grup de ball MS Flamenca fins les 5 de la tarda, i a partir de les 5 de la tarda, el diumenge, que considerem que per nosaltres és el dia més tradicional, com és el dilluns de Festa Major a Sant Julià, que és el dia tradicional, per nosaltres aquesta Fira d'Abril no hauria sigut possible sense persones com és el Francisco Amat, que era l'antic president de la Casa d'Andalusia, que va ser una de les persones que més ens va ajudar al principi per a poder organitzar aquell primer any. I doncs comptem amb una actuació en directe d'Idecan, mesclada amb una fusió de dansa a través del grup de flamenc Alendo i Andorra. Cada any és l'actuació que hem repetit cada any i que considerem que és com la nostra salseta del poble sec, com era Sant Julià tota la vida.
1: Què anava a dir? Ara m'has fet gràcia. Ja entenc que això és el diumenge, doncs acabarà la tarda, eh? No ens allargarem a la nit.
0: No, el diumenge després hem de recollir i el dia següent s'ha d'anar a treballar. Ojalà poder-nos allargar i que fos festiu el dilluns, però al final 3 dies considerem que ja és una bona fira.
1: Segur.
0: I que tothom s'ho passarà bé i que tenim a sobre, jo crec que espectacles per a tots els públics, per a que tothom pugui disfrutar des dels infants fins a la gent gran.
1: I tant que sí. Escolta'm, Jordi, acabo. Tot va a la bona via, doncs, perquè aquesta fira de primavera continuï creixent i consolidant-se.
0: Correcte. Al final, ja des de l'any passat, des que va ser completament un èxit, que ni el propi com s'ho esperava, de que haguéssim tingut aquesta arribada a tota Andorra, doncs ja estàvem en conversacions de que l'any que ve teníem que seguir millorant a nivell de qualitat, però també, el que et comentava, també professionalitzant tot perquè sigui el més perfecte possible. Per això, doncs, bueno, des del comú els hem d'agrair que hagin tingut aquesta confiança en nosaltres, que cada any va en augment i que doncs, hagin donat aquest suport econòmic, que sense ell seria impossible. Però també no em vull oblidar d'altres petites empreses que ens han ajudat, com és Financera Assegurances, Naturland, Interpesca i FabLab, que també ens han ajudat tant econòmicament com en material per a poder seguir fent aquest augment de la fira i que sigui completament un èxit.
1: I tant que sí. Doncs Jordi Blanco, secretari de la Colla Lauradiana, entitat organitzadora d'aquesta Fira de la Primavera de Sant Julià, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a l'aquí a Andorra, per haver-nos parlat de la quarta edició d'aquest esdeveniment, que estem convençuts, igual que vosaltres, que serà tot un èxit.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquesta entrevista i, bueno, al final a tot Andorra, que us animem a vindre vestits o no vestits, amb accessoris, per apropar-nos a aquesta cultura que és de la Fira de Primavera, Fira d'Abril, i que farem tots junts que Sant Julià sigui, esdevingui un real de la Fira.

0: de la comissaria de Sevilla i que, a part de tot el que hem comentat, Arnal, hi ha més sorpreses preparades i que es podran veure durant aquests 3 dies.
1: Aquí Andorra.
2: Torna Classic And, el festival de música i dansa més esperat d'Andorra. Del 29 de maig al 7 de juny gaudiràs d'artistes de renom com Elina Garancha, Companyia Nacho Duato, l'òpera barroca Combatimento i Carmina Burana, entre molts altres. Informa't a classicand.com i gaudeix d'una experiència cultural única.
3: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.

0: Una setmana més tornem a l'Estirant el Fil d'Europa. Ja sabeu que és aquest espai a través del qual descobrim de manera planera l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea, però sobretot ens serveix per detallar tots els impactes concrets que pot generar en el nostre dia a dia. Aquesta temporada us hem donat la veu perquè ens feu arribar aquelles preguntes que teniu i sobre les quals encara no heu trobat una resposta. Ho continuarem fent fins a final de temporada, però des d'un altre punt de vista. Ja sabeu, cada 15 dies conversem amb representants de la societat civil perquè ens expliqueu què en penseu i perquè ens continueu plantejant aquells dubtes, aquells neguits que tingueu o qualsevol altre comentari que ens voleu fer. I, com sempre, tancarem aquesta secció amb les companyes de la Secretaria d'Estat amb la Unió Europea que acabaran de respondre a allò que encara no sabem. Per tant, una setmana més, estirem el fil d'Europa. I ja tenim aquí el nostre preparat el nostre convidat d'avui, tot i que ja saps que de bones a primeres encara no pots revelar la teva identitat. Per tant, digue'ns el teu nom, sisplau.
1: Marianela.
0: No n'hi ha gaires, per tant, doncs, la incògnita tampoc no la reservarem gaire estona. Digue'm quina edat tens, sisplau.
1: 49.
0: I a què et dediques?
1: Presidenta d'una ONG.
0: De l'1 al 5, com d'informada creus que estàs de l'actualitat del país?
1: Crec que 3... tirant a 4.
0: I què és allò que valores més d'Andorra?
1: Per mi, la seguretat i la proximitat amb les persones.
0: Defineix Europa amb una paraula.
1: Una gran potència.
0: Acaba la frase. L'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea és...
1: inevitable.
0: I un desig per l'Andorra del futur.
1: Que segueixi sent un país per tothom.
0: Ja ho dèiem abans, no hi ha gaires Marianeles, doncs evidentment avui ens acompanya la Marianela Vila, presidenta de l'ONG, que ja deia que és UNICEF Andorra. Marianela, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: A veure, per començar, què en saps o què has sentit fins ara de l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea?
1: Doncs he seguit les notícies sobre l'acord d'associació, he intentat informar-me, tot i que no estic superinformada, però crec que encara és important seguir informant, almenys sota el meu punt de vista. És un acord pensat per mantenir les particularitats del país, crec, però per apropar-nos més a la Unió Europea i beneficiar-nos de diversos aspectes que ens donaria doncs, poder estar dins de la Unió Europea.
0: Mira, concretament, pel que fa a infància, fins i tot a joventut, creus que aquest acord tindrà algun impacte amb aquestes qüestions?
1: Sí, nosaltres creiem que en molts aspectes o en alguns aspectes tindrà un bon impacte positiu. Un dels aspectes, per exemple, és que en aquest acord, si no tinc mal entès, hi ha la necessitat d'alinear els projectes amb els objectius de desenvolupament sostenible, les ODS, en l'àmbit d'educació, la protecció als col·lectius vulnerables, l'igualtat... en el cas nostre d'UNICEF ja treballem sempre seguint aquests objectius, però sí que és veritat que si l'acord doncs, obliga o promou que les altres ONGs hagin de seguir més aquests objectius, doncs segurament repercutirà a favor de la infància i de tots els col·lectius vulnerables.
0: I tant, Marianela, més coses que consideris que l'acord d'associació pot revertir en positiu?
1: En positiu també... crec que hi ha, especialment pels joves, tot el tema de la lliure circulació de les persones, el tema de les beques, el tema d'anar a estudiar fora, crec que això serà molt positiu i, de fet, és una de les coses que més se'n parla. I, en un altre aspecte, hi ha el tema del reagrupament familiar, que, pel que he pogut entendre, doncs serà una mica més senzill i, llavors, això també, sobretot, repercutirà en els infants, que moltes vegades el tema de la reagrupació, que hauria de ser un dret, doncs es complica. I bé, això és, per mi és un dels temes més importants, que es faciliti encara més la reagrupació familiar.
0: I tant. Fem-ho a la inversa ara. Hi ha alguns elements d'aquest acord d'associació amb la Unió Europea que et preocupin o fins i tot que et facin por?
1: Bé, por a mi... a mi en el meu cas concret, la seguretat en el tema de UNICEF, és que realment aquest acord arribi o que el tema de la reagrupació i altres temes realment arribi a benefici a tots els col·lectius, que no només benefici els col·lectius menys vulnerables. Però per lo demés entenc que en el que a mi me compite no ens afecta.
0: I tant. Doncs si poguessis fer una pregunta, Marianela, sobre tot plegat, quina seria?
1: La pregunta és que com es garantirà, com comentava ara, que tots els joves d'Andorra puguin aprofitar realment les oportunitats educatives i professionals que ofereix l'acord.
0: Doncs Marianela Vila, gràcies per passar per la secció de l'Estirant al fil d'Europa. Ja traslladarem de seguida aquestes qüestions a les responsables de la Secretaria d'Estat per les Relacions amb la Unió Europea, que li donaran resposta.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs ja ens acompanya la Cinta Audí. Cinta, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda, Arnal.
0: Joves i aprofitar les oportunitats de l'acord d'associació són les preguntes que tenia la Marianela Vila. N'hem parlat algunes vegades ja d'aquesta qüestió, Cinta, per tant, doncs, repassem-ho o comentem una mica doncs, què li podem dir.
2: Exacte, doncs ja sabem que l'acord ofereix diverses oportunitats educatives i professionals per als joves andorrans, no? Com l'accés a programes europeus, que ja n'han parlat més cops en aquesta secció, el reconeixement de títols educatius de manera més fàcil i directa del que avui doncs, es fa, i l'opció de poder treballar en nous sectors econòmics que es puguin desenvolupar a Andorra i que ara no són possibles doncs, per manca d'homologació. Però si mai es poguessin obrir, si hi hagués l'acord, diversificar l'economia a sectors que ara no hi ha, doncs els professionals que estudien fora doncs podrien venir aquí a Andorra. Però responent a la pregunta específica que ens planteja la Marianela, us expliquem que justament un dels drets que garanteix l'acord és la igualtat d'oportunitats per a tothom. En aquest cas, pels joves, que és de qui estem parlant. És a dir, sense distincions per raó de nacionalitat. Per tant, igualtat de tracte entre nacionals de la UE i els andorrans. Per tant, s'acaba amb el tracte diferencial, que sovint, quan diem diferencial, és discriminatori, per fet de ser nacionals d'un país com és Andorra, que és no forma part de la Unió Europea. Per treballar fora d'Andorra, per optar beques, per pagar matrícules universitàries, doncs no hi haurà diferència.
0: I tant. I d'alguna manera, doncs, tot té relació amb allò que deia també abans de la Marianela, que també les qüestions que més li interessaven o que més li preocupaven era precisament doncs, garantir la igualtat, en aquest cas, a tota la societat. Doncs mira, acabem centrant-nos en la qüestió dels joves.
2: Exacte.
0: Doncs, alguna cosa més, Cinta?
2: Tot explicat.
0: Doncs fins d'aquí 15 dies. Dubte resolt, Cinta.
2: Moltes gràcies, Arnal.
3: Has de viatjar fora d'Andorra? Que no t'agafi desprevingut. La Unió Europea posa en marxa el nou sistema de control a les fronteres, l'Entry Exit System. Abans de viatjar, entra a andorraue.ad/fronteres i informa-te'n. Govern d'Andorra.
4: En banc et presenta un dipòsit al 3% anual a 3 anys. Dit d'una altra manera, ara és el millor moment d'invertir en un dipòsit amb la rendibilitat més alta. Una inversió senzilla amb la seguretat i confiança d'en banc. I per si necessites els teus diners abans, cancel·lació disponible en qualsevol moment amb un 1,5% TAE, si és abans del venciment. Recorda, dipòsit al 3% anual a 3 anys. En banc. Seguretat. Rendibilitat. Confiança.
5: Aquí Esports, amb Carles Rossell.
6: Bona tarda, benvingudes i benvinguts a l'Aquí Esports, a Ser Andorra. Aquest vespre juga el Morabanc a la pista del Joventut, la primera de les dues finals d'aquesta setmana per intentar sortir del descens. Però les últimes hores del club han estat marcades per la mort de Jordi Clua, l'històric delegat del Bàsquet Club Andorra, que va morir ahir a l'edat de 71 anys. Una de les figures més estimades del club, una relació que va durar més de 3 dècades quan va arribar com a jugador l'any 1977 i que va durar fins al 2011 exercint com a delegat. Encara que va fer de tot, perquè va ser dirigent, gerent i segon entrenador, l'home que ho va ser tot menys president. Així, Ho ha definit el club en el comunicat públic que va penjar ahir a les xarxes socials. Perquè va estar en els moments més exitosos, com en el primer ascens a l'ACB i en les èpoques més fosques, quan el bàsquet del país es passejava per les catacumbes de les categories inferiors, de les divisions inferiors de la Federació Catalana, de les lligues catalanes, sí. I és que el Morabanc es va acomiadar de Jordi Clua amb unes boniques paraules recordant la seva figura i el seu llegat al club. Avui els jugadors tricolors lluiran un crespó negre en record de Jordi Clua. Descansi en pau. En una jornada en què el Morabanc pot sumar el desè triomf i apropar-se a la permanència, tot i que davant tindrà un conjunt de play-off, com és l'equip de Dani Miret, que compta les seves files amb noms com els de Ricky Rubio, Adam Hanga o Jabari Parker. Qui no estarà és Antetòmic, l'absència més important en el costat verd i negre, un bàlsam per al Morabanc i per a Pustoví, que tornarà a jugar contra el seu ex-equip després de fer el millor partit de la seva carrera a l'ACB. Ara escoltarem a Tabac referint-se al pivot ucraïnès, però abans el que no vol de cap de les maneres és un excés de confiança dels seus jugadors. Tot i la millora de l'equip i les dues victòries consecutives contra el Tenerife i el Manresa, no ha canviat el missatge de Tabac.
7: És una línia molt fina entre bona dinàmica i relajació. Quiere decir que nosotros primero necesitamos entender dónde estamos, entender que no conseguimos nada y entender que necesitamos seguir jugando como nuestra vida depende de ello. Para mí esto es básico. No pensar que ganamos dos partidos, no pensar que tenemos buena dinámica, pero tenemos que estamos en misma situación como hace dos o tres partidos.
6: Joventut abans que Burgos, està clar, en aquesta setmana crucial en la lluita per la permanència. El tècnic croat haurà de descartar dos jugadors perquè té tota la plantilla disponible. Castanyeda i Aaron Ganal són els dos jugadors que s'han quedat fora de la convocatòria en les últimes jornades després de la tornada d'Stan Okoye. Serà decisiu avui Pustoví? Veurem. El seu rendiment ha augmentat respecte a la primera part de la temporada. ¿Es mérito de Tabac?
7: A mí me gustaría, si te puedes decir, es todo mérito mío, lo ha hecho yo. Pero no es verdad. Quiero decir, es un jugador que se está esforzando todos los días, es un jugador que es un profesional, es un jugador que está bien con sus compañeros de equipo, y igualmente, como ha hecho él, puede ser que mañana hay otro jugador que hace su mejor partido desde que juega en ACB.
6: Un altre que coneix Badalona és Shannon Evans i serà un dels grans al·licients, aquest duel particular que mantindrà amb Cameron Hunt cara a cara, dos dels màxims anotadors de la competició. L'entrenador tricolor afirma que no troba cap punt dèbil dels badalonins i que l'equip haurà d'estar preparat mentalment per a afrontar dos partits en quatre dies i el més important és el factor mental, més que el físic.
7: Problema es más puede ser problema que es una cosa que no estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a nuestro ritmo. Partido, varios días de entrada en entrenamiento, donde estamos trabajando nuestras cosas, ya lo estamos concentrado al siguiente partido, pues aquí había arrancar de primera. Y mentalmente, esto puede, no quiero que va a ser por situación donde estamos, pero esto podría ser problema. Físicamente no debe ser un problema.
6: Pau Ribas, bona tarda.
8: Què tal, bona tarda.
6: Exjugador de la penya i ara dins de l'estructura del club com a director del bàsquet base masculí. Com ho portes?
8: Bé, feina molt diferent, en un procés d'aprenentatge constant i a poc a poc doncs, bueno, intentant ajudar els nostres jugadors més joves a que facin una evolució el millor possible, tant com a jugadors, com a persones, i bueno, seguim la nostra filosofia que hem tingut sempre, no?
6: Treballant amb una de les millors pedres del bàsquet català i segurament, m'atreviria a dir, de tota Espanya. L'objectiu, en definitiva, és conservar el talent.
8: Sí, i potenciar-lo el màxim possible, no? Ara el bàsquet de formació està canviant una mica, o molt, i bueno, hem d'adaptar-nos als nous temps, però sí, la nostra intenció és seguir sent el mateix, captar el màxim talent possible, potenciar-lo el màxim talent possible amb el nostre segell d'identitat i a partir d'aquí veiem on podem encaixar aquests jugadors, no? Ara mateix intentem sempre que vagin al nostre equip professional, ara és més complicat, però bueno, sempre hi ha camins per acabar arribant-hi, no?
6: Aquí a Andorra tenim un altre problema, que és que ens costa fer una base sòlida per la pròpia realitat del país, i per nosaltres almenys és fonamental mantenir el primer equip a l'ACB. Tractant el Morabanc, quina anàlisi fas de la seva situació, de com arriba avui al partit contra la penya?
8: Bueno, evidentment, quan la teva demografia és molt reduïda, doncs les opcions són molt més petites i captar talent és molt més difícil, això és normal. També té molt de mèrit tenir un equip a aquest nivell professional amb el mateix, bueno, en el mateix lloc, però bueno, sempre Andorra ha fet un esforç com a país per tenir una vinculació esportiva important, i ho hem vist en altres temporades. Sí que és veritat que aquesta temporada els resultats estan sent complicats, però sempre és un equip que treballa bé, que descobreix normalment jugadors que arriben a la Lliga CB com a nous i fan carrera aquí. Bueno, jo crec que porten molts anys fent les coses bé, i que és veritat que hi ha temporades que són més complicades i és important treure-les endavant.
6: Els equips que juguen la vida són més difícils de guanyar-los, teòricament? T'ho pregunto perquè tu has trobat al llarg de la teva carrera.
8: Depèn. Al final de temporada els partits sempre en general són molt més difícils de guanyar, no? Tots els equips tenen algun objectiu pròxim al que lluitar, ja sigui sortir de la zona baixa, ja sigui classificar pel playoff, ja sigui per tenir el factor camp a les eliminatòries, competicions europees. Al final, els últims 8 partits de temporada sempre hi ha objectius que equips es troben i sempre són partits difícils. I és veritat que els equips de la zona baixa, quan juguen fora de casa contra un equip de la zona alta, doncs tenen més confiança perquè tenen menys pressió, no? I crec que ho hem d'estar com a equip mentalitzats, que l'Andorra vindrà aquí sense por i farà un partit, doncs, sense posar el límit, segur.
6: Respecte a la penya, creus que se li està fent llarga la temporada a l'equip de Dani Miret?
8: Bé, al final és veritat que hem tingut problemes de lesions en moments claus de la temporada. L'eliminació contra l'AECA al tercer partit de la Basketball Champions League, doncs, ha sigut un cop dur, però ja et dic que físicament l'equip arribava amb aquests problemes de lesions que van ser molt importants. I bueno, ha portat un procés, no?, de recuperació mental per tornar a enfocar la Lliga CB, però no, jo crec que ara queda el tram decisiu, crec que la penya està en una bona posició, lluitant per aquesta sisena posició, que crec que dins de les nostres possibilitats és una posició molt bona, i tenim un calendari per poder optar a aquestes posicions importants, no?
6: És cert que en una setmana la penya jugarà 3 partits, avui contra el Morabanc, diumenge a la pista del Real Madrid, i dimecres, si no m'equivoco, recuperar el partit contra el Tenerife. Clar, ara sí que porta molts dies sense competir. Li pot beneficiar el Morabanc pel tema del ritme competitiu?
8: Bueno, jo crec que no hauria. L'equip és bastant expert en jugadors que porten moltes temporades darrere, i l'estaf també. Crec que han preparat el calendari. També és veritat que una setmana amb menys partits també ajuden a recuperar una mica d'energia, aire i recuperar algun jugador lesionat, i jo crec que de cara a aquest tram final de temporada, que venen molts partits, és el que estem acostumats durant tot l'any, doncs tornar a estar amb l'energia renovada, i crec que la penya ha de fer un bon tram final de temporada.
6: Has comentat les lesions. Ante Tomic serà baixa pel que resta de curs. Quina importància té Ante Tomic amb l'equip, encara que sigui el més veterà de tots?
8: Bueno, evidentment és el referent interior. estadísticament es veu clar i també la nostra forma de jugar, no? Moltes pilotes passen per les seves, a través de les seves mans, és un dinamitzador de joc, doncs, bueno, ens ajuda a jugar bé, a buscar opcions ofensives de sempre millors de quan, que quan ell no toca la pilota, però bueno, és una, això passa, no? Les lesions són part de l'esport i t'has d'adaptar, i crec que és una oportunitat molt bona per Michael Ruzic, que ha ocupat un rol molt més important, té molt més espai i està responent molt bé els últims partits, i crec que serà així fins a final de temporada.
6: Està fent molt bons partits Ruzic. I de l'Andorra, quin jugador destacaries?
8: L'Andorra, evidentment, des del fitxatge de Rice, doncs ha trobat unes opcions ofensives que potser en algun tram de temporada no estava trobant. Un jugador molt perillós que en qualsevol moment doncs pot encadenar ratxes de notació, igual que Kyle Kuric, que ja vam veure la setmana passada, que pot fer 6 triples en una part i guanyar-te un partit. I crec que el nostre vell conegut i amic Artem Pustovoi també està jugant molt millor aquest tram final de temporada, dominant la pintura. Jo crec que tenen armes per posar-nos en problemes, però crec que la penya està preparada.
6: Perquè tu has coincidit amb Artem i Shannon Evans?
8: Jo he coincidit amb molts. Amb Shannon Evans, Kuric, Pustovoi, uns quants, sí.
6: Kuric al Barça, eh?
8: I en sí, Paco sí. Vázquez a la penya, imagina't.
6: Ostres! Fixa't, sí, el mític Paco Vázquez. És que són molts anys, Pau, són molts anys. Tens molt bàsquet i ara desenvolupant-lo, a la base com a director masculí de la penya. Aniràs avui a l'Olímpic?
8: Sí, sí, jo vaig a tots els partits que puc, que la feina em deixa, i sí, crec que sempre estan a prop de l'equip com un aficionat més a la graderia, és una cosa que he fet des de que he nascut i això serà fins al final, no?
6: Doncs esperem que puguis gaudir i podem gaudir tots d'un gran partit. Molta sort per la resta de temporada per la penya, també, que continuï creixent aquesta pedrera tan fantàstica del Badalona, i moltes gràcies per posar-te al telèfon. Pau Ribas, gràcies per estar a ser a Andorra en aquesta prèvia del Joventut Morabanc, i un plaer.
8: Molt bé, gràcies a vosaltres i també molta sort aquest final de temporada.
6: I sí, parlarem d'esquí perquè tots ens vam alegrar la setmana passada quan la FIS, la Federació Internacional d'Esquí, va confirmar el calendari del circuit del 2027 i Andorra tornava a aparèixer com una de les seus. I divendres, per una qüestió de temps, no vam poder xerrar amb el Santi López, el director de les curses de les últimes Copes del Món celebrades aquí al Principat. Hola, Santi, què tal estàs?
9: Molt bones.
6: No s'acaba la feina, eh?
9: No, la veritat que no. Tenim un projecte molt maco pel davant i il·lusionats de continuar.
6: Són dues curses femenines, són diferents a les d'aquest any, però és un motiu més per dir que el país és una destinació habitual de la Copa del Món. Ens hem consolidat.
9: Doncs sí, la veritat és que tenim un producte molt, molt bo. Som molt versàtils, tenim una pista de velocitat i tenim una pista per les proves tècniques que també és excel·lent, i això doncs és una garantia també de fiabilitat i que puguem continuar en el circuit, sigui en categories masculines que femenines. I en aquest cas doncs, això, continuem amb les dones, i la veritat que el projecte és molt il·lusionant.
6: Una pista que és l'Avet de Soldeu, es farà un gegant i un slàlom. Dissabte 6 de març del 27 gegant i el diumenge 7 aquest slàlom. Per tu canvia molt la feina?
9: Home, hi ha coses més específiques. Ara canviarem, doncs hem estat preparant i hem realitzat unes copes del món de velocitat a l'Àliga on han sigut un èxit, on ens han felicitat moltíssim i la pista, doncs, malgrat una temporada molt complicada a nivell de meteo, moltíssimes nevades, canvis sobtats de temps, i la veritat que preparar una pista de velocitat té les seves coses, però que és molt apassionant també, perquè construeixes tot al llarg de la temporada les formes i li vas donant el perfil que al final busquem. I ara, amb proves tècniques, el procés és una mica similar, el que passa és que tot és més acotat, i després el que potser pot marcar una miqueta la diferència entre una i l'altra és que la base de la neu ha de ser una miqueta més, més compacta i més sòlida.
6: Vas estar a Eslovènia durant tota la setmana passada, acompanyat de la resta de l'organització. Ja en sumàveu alguna cosa o no?
9: Sí, pensa que això és un procés de confiança, sobretot, entre la Federació Andorrana, la Federació Internacional i nosaltres com a organitzadors, i és una cosa que es treballa amb molta anticipació, i és cert que després transcendeix en el dia que ha de transcendir, però és evident que nosaltres quan arribem aquí ja som conscients de que tenim la data en el calendari i que ja es treballa prèviament tot aquest procés. Sí, sí, nosaltres quan arribem és una sorpresa que l'anuncien el dia de la reunió del subcomitè de Copa del Món, o sigui que és una cosa que s'avança en el temps abans i s'anticipa.
6: Però és veritat que la voluntat de tots vosaltres era una cursa masculina?
9: Això el calendari és com et deia, és una cosa que s'anticipa en els mesos i després hi ha factors que influeixen en una cosa i l'altra. Hi ha d'haver una coordinació entre les dues categories, entre els dos gèneres, el masculí i el femení, i s'han d'alinear alguna vegada els astres perquè coincideixi i no faci mal un a l'altre. I sí, l'objectiu és esperar a tenir també curses masculines. El calendari inicial, el de fa un any enrere, estava previst el circuit masculí, però bé, hi ha hagut canvis que s'han hagut de reajustar i la proposta ha sigut en femení, no? Però igualment és superbenvinguda i sobretot quan plantegem aquestes curses és també per veure i donar l'oportunitat dels corredors que tenim a casa de la Federació d'Esquí que puguin també córrer a casa i sentir-se superacollits i recolzats a casa. I ara mateix doncs, tenim corredors, tenim el Joan en masculí, tenim el Cornella que està arribant, tenim el Bartu que té molt bones possibilitats i amb les noies doncs, també tenim la Íria i tenim la Clàudia, ara s'hi recupera, i que tindrà opcions de córrer a casa, i aquestes coses doncs, també amb col·laboració de la FAE doncs, fan molta il·lusió i s'acullen a casa carreres sigui masculines que femenines amb moltíssima il·lusió.
6: Creus com jo que l'opinió de les esquiadores compta molt?
9: Home, portem uns anys ja organitzant curses de Copa del Món, tenint en compte també les finals, que s'organitzen totes les disciplines, i el retorn, sigui dels homes o de les dones, ha sigut excel·lent, sempre. I això posiciona i ajuda i això la FIS n'és conscient i ens ho fa dir.
6: Santi, moltes gràcies per compartir uns minuts amb nosaltres aquí a la Cadena SER, després de tants dies a Eslovènia, ara ja aquí al país, per començar aquest compte enrere. Així que molta sort,
9: Sí, doncs moltes gràcies i va, anirem parlant, viure-ho quan arribi el moment i això, feu-vos partícips també a vosaltres.
6: Les dues del migdia i de la Copa del Món d'Esquí a la Copa del Món de BTT. Avui s'ha presentat més detalls aquesta tarda al balcó. Butlletí informatiu, l'informació a la SER, hora 14. Adéu.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, Donald Trump.
11: Casal.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, Donald Trump. Invita a Xi Jinping a los Estados Unidos en septiembre al tiempo que busca su colaboración para resolver la guerra de Irán y reabrir cuanto antes el estrecho de Hormuz. Y Xi Jinping protagonizan hasta ahora una cena en Pekín y más allá de las fanfarrias, la visita de Trump a China deja ya una primera petición del presidente chino, un aviso. Xi quiere que Estados Unidos se oponga de forma más decidida a la independencia de Taiwán. Última hora, Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes. El líder chino sitúa a Taiwán como el asunto más importante de las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Advierte de que una mala gestión de este contencioso puede provocar un conflicto entre ambas potencias y añade que no puede haber paz con la independencia de ese territorio. Una advertencia que Xi Jinping ha planteado a Trump a puerta cerrada, según los medios estatales, y que Trump no ha comentado en público, no ha aclarado si hay concesiones a China sobre este asunto. Ante las cámaras, las palabras han sido conciliadoras. Xi Jinping le ha dicho a Trump que su Make America Great Again es compatible con el progreso de China, que es mejor ser socios que rivales. Y Trump, como decías, le ha invitado a la Casa Blanca. Le propone ir el próximo 24 de septiembre entre halagos constantes al líder chino del que espera algún gesto relacionado con Irán.
10: Ahí media, explicamos bien por qué es tan importante para China que la posición de Estados Unidos no sea tibia en este asunto de Taiwán, a quien, recordemos, Washington vende material de defensa. 2:01 p.m. Juan Manuel Moreno en la SER. A 3 días de las elecciones andaluzas, el candidato del PP marca territorio frente a Génova 13. Dice que si tiene que negociar con Vox, él va a dirigir esas negociaciones, aunque aspira en cualquier caso a la mayoría absoluta. Y a preguntas de Ángels de por qué no está haciendo ya estos días actos conjuntos con Feijóo.
11: En esta extensión de nuestra comunidad autónoma, que cada uno haga, pueda hacer doble impacto, ¿no? Y por eso el presidente Feijóo pues va a algunos territorios, yo voy a otros. Y evidentemente lo que sí ha apelado, pues, lógicamente, es a valorar cosas de Andalucía en campaña electoral, ¿no? Que nadie entre a opinar sobre Andalucía que no seamos los propios andaluces.
10: Juan Manuel Moreno, que ha vuelto a acusar a la asociación Amama de Sevilla de tener vínculos políticos con el PSOE. Amama, la asociación que, recordemos, denunció la crisis de los cribados que destapó en su día la SER. Luego y media nos acercamos a las distintas caravanas de las andaluzas, mientras en Madrid Ayuso ha respondido esta mañana en la Asamblea a las preguntas de la oposición por su polémico viaje a México. Ayuso insiste, México no existió hasta que llegamos allí.
13: Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Quiéranse un poco más. Quiéranse un poco más. Todos mis viajes y todos mis gastos están en el portal de transparencia. Ya le adelanto algo. Nosotros no viajamos Silencio. Con prostitutas. Gracias.
10: No viajamos con prostitutas. Ayuso ha dicho que su viaje lo pagaron los premios Platino y las autoridades de Aguascalientes, a las que, recordemos, Madrid dio 300.000 euros a cambio de un galardón para la presidenta. 2:03 y muy atentos porque a media vamos a explicar aquí con una factura en la mano cuánto nos va a subir la luz o el gas a partir de junio. La moderación de los precios con la inflación de abril en el 3,2 devuelve el IVA a estos suministros, de estos suministros al 21%. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
14: Sin las medidas habrían crecido cerca del 30% el precio de los combustibles y están más o menos en torno a la mitad. Sigue habiendo presión como consecuencia de la guerra de Irán, una guerra que todavía sigue teniendo consecuencias y por lo tanto se dan las circunstancias para que las medidas de apoyo en materia de combustibles también se mantengan durante el mes de junio.
10: El IVA de los carburantes que no se ve afectado, recordemos, por este mecanismo, así que de momento se mantiene la rebaja actual. Y por supuesto, un día más, el Real Madrid, el club, convoca ya oficialmente las elecciones y Florentino se enfrenta esta misma tarde en el Bernabéu al termómetro de la afición. El Madrid tiene partido frente al Oviedo, partido de Liga. Sobre esta crisis acaba de hablar Rafa Nadal, que siempre ha sonado como aspirante a esa presidencia del Madrid, y hace unos minutos en Manacor pues no ha querido alimentar más esta polémica.
15: El fútbol sobre todo da para tanto a nivel de escribir páginas y de hablar, y al final lo que no quería era que mi nombre estuviera metido en algo que realmente no tiene nada que ver, ¿no? Entonces solo quería matizar antes de que la bola se fuera haciendo un poquito más grande sin ningún sentido.
10: Ahí media, viene Hora 14, Antón Meana, al que vamos a meter ya en nómina de este programa.
5: Hora 14, con Javier Casal.
10: Con más cuestiones desde la redacción de informativos, ahí está Javier Liebana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Con dos noticias de última hora, acaba de dimitir el ministro de Sanidad británico. Streeting deja el cargo para postularse como líder de los laboristas frente al primer ministro Keir Starmer. Además, acaba de terminar el juicio a los Puyol, que ha quedado visto para sentencia después de 6 meses y 38 sesiones. Todo esto mientras que seguimos pendientes de la evolución del antivirus. El ciudadano español positivo se encuentra estable. Su estado no ha ido peor en las últimas horas, aunque sigue teniendo síntomas, mientras que el hospital en el que está ingresada grave en la UCI, la paciente francesa ha confirmado que no está con respiración asistida. Esto pese a que los epidemiólogos franceses lo anunciaron el martes.
10: El tiempo con Jordi Carbó.
17: Lluvia y ambiente un poco frío en el Cantábrico, sol y suavidad en el resto del país. En el Cantábrico, con el paso de las horas, la lluvia irá ganando más intensidad y en la cordillera cantábrica la cota de nieve se situará alrededor de los 1.500 metros. En el resto del país va a hacer mucho más sol, con máximas alrededor de los 20 grados, superando con facilidad los 25 en el Valle del Guadalquivir y en el Mediterráneo, sobre todo entre las provincias de Valencia y Málaga. A destacar también durante la tarde algunos chubascos en la Ibérica y en el Pirineo.
18: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
5: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
19: Acaba de quedar vist per sentència el judici a la família Pujol. Així ho ha dictaminat el jutge José Ricardo de Prada fa molt pocs minuts des de l'Audiència Nacional.
20: Bueno, pues, visto para sentencia.
19: Sobre la taula, penes contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, que van dels 8 als 29 anys de presó i també per 9 empresaris acusats de fer negocis amb el primogènit de la família. Les comarques de Girona i la Catalunya Central són els escenaris de les vagues avui de professors. Ara mateix hi ha manifestació a davant de la seu de la Generalitat a Girona, a la plaça Pompeu Fabra. Això el mateix dia que el govern obre la porta a una millora encara més de les condicions laborals dels professors després de la primera reunió amb els sindicats que s'ha fet aquest matí a Barcelona.
21: Tenim un acord suficientment ampli i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
19: Es tornaran a reunir dimarts que ve i aquí els professors esperen una mica més del que se'ls ha ofert avui.
22: Parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris.
23: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
19: 9 de cada 10 accidents laborals mortals es produeixen per alguna negligència de l'empresa. En el darrer any, la Inspecció de Treball de Catalunya ha posat més de 53 milions d'euros en multes a firmes que han incomplert la normativa, sobretot per jornades excessives o per tenir treballadors sense papers. I us explicarem la denúncia d'un home amb mobilitat reduïda a Barcelona que demana a l'Ajuntament que li retiri una multa de gairebé 400 euros perquè quan va aparcar el cotxe en una plaça reservada li va caure la targeta a terra. Va recórrer la multa i va fer-ho certificant que va amb cadira de rodes. Tot i això, l'Ajuntament li manté la sanció. De seguida us expliquem tots els detalls. Això en un dijous vital pel Girona. Juga la permanència a les 8 a Montilivi en el partit contra la Real Societat en la penúltima posició ara mateix al Girona després que l'Espanyol supereix la prova amb la seva primera victòria de l'any. També anirem fins allà, però abans hem de saber quin temps farà Jordi Carbó.
17: Durant la tarda tindrem dues situacions ben diferenciades. Al nord de Catalunya, molts núvols, ambient fresc i alguns xàfecs, mentre que al centre i sud de Catalunya, el vent de ponent guanyarà protagonisme, bufant de moderat a fort. Al llarg de la tarda assolirem els cops màxims de ponent, el Pla de Lleida i l'altiplà de la Segarra, també a gran part de les comarques de Tarragona, ratxes màximes de 60-80 km per hora, al voltant dels 50 a les comarques de Barcelona. Temperatures màximes al voltant dels 20 graus, però amb aquest vent, sensació d'ambient força fresc. I més fresc encara, al Prepirineu, on tindrem xàfecs, també a les comarques de Girona i a les de Barcelona, al nord del Vallès Oriental, al Maresme i al nord del Berguedà i Osona, també hi haurà alguns xàfecs aquesta tarda.
19: A la tècnica, Guillem Arnal, a la producció, Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
19: Què tal? Bona tarda. L'actualitat ens fa estar pendents de dos punts. Ara mateix el primer és la plaça Pompeu Fabra davant de la seu de la Generalitat a Girona, que és l'epicentre de les protestes avui dels mestres. Avui la vaga és a Girona i la Catalunya Central. I en aquesta plaça hi ha en Carles Couso en directe. Carles, què tal? Bona tarda.
24: Hola, bona tarda, Joan.
19: De seguida hi anem, però també hem d'anar a l'Audiència Nacional, on fa res, fa molt pocs minuts, ha quedat vist per sentència el judici a la família Pujol després de mig any. I l'ha estat seguint fins l'últim moment l'Andrea Villòria. Com estàs, Andrea?
25: Hola, bona tarda, Joan.
19: Sobre la taula, recordem, penes contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, que van dels 8 als 29 anys de presó, i també per 9 empresaris acusats de fer negocis amb el primogènit de la família.
25: Sí, després de 38 sessions que van començar el novembre, el judici contra els Pujol ha quedat vist per sentència, després d'escoltar avui els advocats dels últims empresaris que critiquen haver acabat en un procediment que ha durat més d'una dècada sense proves, diuen, només per haver fet negocis legals amb el primogènit de la família.
0: Parecía un poco que el delito antecedente era ser de la familia Pujol o el delito antecedente era, no sé...
1: Y a partir de ahí, todo lo que se relaciona con el señor Jordi Pujol Ferrusola se convierte automáticamente en delincuentes contaminados por su presencia.
2: Favor inconfesado irregular, lo repitieron hasta la saciedad. ¿Qué favor? No se ha practicado prueba que acredite que favor irregular...
25: Tots els acusats han renunciat al seu dret a l'última paraula, així que ara és el torn ja dels jutges que hauran de decidir si els condemnen o els absolen.
19: Avui, per tant, acaba un judici que ha durat mig any, però per arribar-hi n'han calgut 14. 14 des que es va destapar la fortuna d'Andorra. I els jutges, bàsicament, hauran de decidir entre dues tesis. La de la Fiscalia, que manté que la fortuna Andorra era de comissions il·legals, i la de la defensa, que manté que no hi ha proves i que els diners eren una simple herència.
25: És un dels judicis més importants de la història de Catalunya, que s'ha vist aigualit pel pas dels anys, més d'una dècada, com dius, per l'arxiu contra l'expresident Pujol per deteriorament cognitiu.
3: La conclusió que saca o ha tenido el tribunal és la impossibilitat del senyor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento.
25: I també per la prova del judici que, tot i els esforços de la Policia Nacional...
4: La referente, además, por poder vincular con la corrupción, que siempre ha sido mi gran esfuerzo.
25: No ha aconseguit concretar la corrupció que la Fiscalia creu que hi ha darrere de la fortuna d'Andorra. El relat el té clar el fiscal, és la contradicció d'una família, la de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.
7: El análisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años, según el cual España ens roba, con los hechos investigados en este procedimiento.
25: I aquests fets, dius, són que van amagar durant dues dècades l'equivalent, assegura el fiscal, a 38 milions d'euros evadint impostos d'una fortuna il·lícita i d'origen desconegut. Al final, el fiscal creu que aquests diners són corruptes i ha proposat múltiples teories, que són comissions de Gran Tibidabo, d'operacions urbanístiques de la Barcelona preolímpica, de Banca Catalana. Amb certesa no s'ha pogut demostrar cap, admet l'advocat de l'Estat, que assegura, però, que aquests diners...
26: Esto es un favor inconfesable, no se corresponde con una actividad económica real.
25: Amb l'expresident de la Generalitat fora del cas, l'autèntic protagonista jurídic Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit de la família, nega que hi haguessin favors. Diu que li pagaven milers d'euros per fer d'intermediari.
3: Bueno, lo de siempre es pasar información privilegiada. Siempre es pasar información privilegiada.
25: I els empresaris imputats ho corroboren.
4: La clave de todo es que te presenten a quien tiene el terreno. Uh-huh. Eso es la clave. O sea, y eso se paga a un precio.
3: Que Pujol estaba informado no solamente en Cataluña, se metía en todas partes. Y...
17: ¿Con quién?
25: Ara bé, l'acusació diu que aquesta versió tampoc té proves suficients.
7: En los correos que se aportaron aquí no consta ningún trabajo efectivo ni no tenemos absolutamente nada.
25: Així que negocis a banda, l'altre gran tema és Andorra. Els fills insisteixen que els diners són l'herència de l'avi Florenci.
27: Enfrentamientos de mi abuelo con mi padre. Sufría por ver cómo su hijo dedicaba su vida y su economía.
28: Para los distintos proyectos culturales y sociales de país.
27: Estaba muy preocupado mi abuelo por la auténtica obsesión de mi padre por Cataluña.
25: No han mogut ni una coma de la versió de la família que també va apuntalar al gestor andorrà del banc.
29: Me pregunté de qué era, me dijo que era una herencia en recibido del avi, de l'abuelo.
25: Per tot plegat, la defensa dels Pujol insisteix que no hi ha proves suficients per condemnar-los.
30: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
25: I així enarbonen el principi bàsic del dret penal, indubio pro reo, en cas de dubte ha de prevaldre la presumpció d'innocència.
19: Mig any de judici resumit en minut i mig. Gràcies, Andrea Villaria.
25: A vosaltres.
19: L'altre directe del que estem pendents, a Girona, epicentre avui de les protestes dels mestres. I és que avui la vaga s'està fent a les comarques de Girona i també a la Catalunya Central, i hi ha el nostre company en Carles Couso a la manifestació davant la seu de la Generalitat de la ciutat de Girona. Carles, què està passant? Bona tarda.
31: Bona tarda, Joan. 8.000 persones, segons els sindicats, la meitat, segons la policia, s'han concentrat aquest matí pel centre de Girona. Fins fa pocs minuts, centenars de docents, també molts nens que han vingut amb els seus pares, es concentraven a les portes del govern de la Generalitat a Girona. A les acaballes ja d'aquesta manifestació estem ara. Ara grupets de mestres que comenten la jugada, la majoria dels que s'han manifestat avui vestits de groc, com és tradició, i molts amb flors de paper a la mà, grogues i negres, que han anat penjant per la ciutat, també a la paret de la seu del govern a Girona, jugant així amb un dels lemes de la convocatòria. No estem per flors, que li cada d'ullet clara el temps de flors de la ciutat de Girona. I entre els missatges dels docents, un de clar.
6: A tota la gent que diu que només ens manifestem pels diners...
8: Que no és cert, és fals. El sou també hi és, però tot aquest malestar no és només pel sou.
6: Diria que vinguessin a veure un dia a l'aula quina és la realitat.
9: Doncs el que li diria és que estem lluitant pel futur de Catalunya.
10: El moment que entres a les aules trobes que no tenim recursos, que ens falten mans.
31: A la manifestació, crits també en contra de la infiltració de Mossos en assemblees educatives, unes assemblees que asseguren els docents gironins prepararan accions contundents per les pròximes setmanes. Diuen que si no hi ha acord, el curs no acabarà amb normalitat i que si no hi ha acord entre sindicats i govern, la vaga de tot el país convocada pel 27 de maig es traduirà en una escalada del conflicte i que a principis de juny tornaran a sortir al pati en forma de colònies per tothom. Això, Joan, això de sortir al pati en llenguatge de protestes docents ha volgut dir últimament tallar carreteres.
19: Doncs gràcies, Carles Couso, des de Girona. Ara mateix també s'estan acabant aquestes protestes que s'han produït a Vic o també a Manresa. Hi ha hagut talls també al matí en carreteres com la Nacional 2, la 2, la C66 i també al Bages, a la C16.
11: Pública i de qualitat!
19: De fet, aquesta carretera, la C16, encara està tallada ara mateix entre Sant Fruitós del Bages i Sallent. Avui hi havia la primera reunió per desconvocar les vagues, que en aquest cas, com dèiem, en aquest cas afecten avui la Catalunya Central i Girona. La Soledad Domínguez és a la Conselleria d'Educació. Com estàs, Sole?
12: Hola, Joan, bona tarda.
19: I tot i que la trobada ha acabat sense acord, que això ja s'esperava perquè era la primera, sí que totes les dues parts han quedat que tornaran a veure's dimarts que ve. L'important, la Generalitat obre la porta per primera vegada a millorar-los una mica més les seves condicions.
12: Sí, el departament assegurarà que explorarà els marges de l'acord que ja va signar amb Comissions UGT per intentar afegir noves propostes que millorin tant el desplegament de l'escola inclusiva com les condicions laborals dels mestres. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
13: D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien, en aquest sentit, poder arribar, doncs, a un major consens, que em sembla que és el que de manera responsable ha de fer el departament i també de manera responsable han de fer les organitzacions sindicals.
12: I malgrat ho hem preguntat de totes les maneres possibles, Jiménez ha evitat concretar si aquestes millores laborals volen dir més sou o volen dir accelerar els increments que ja s'havien pactat pels pròxims anys. Això, precisament, que hi hagi millores salarials és una de les condicions que posen els sindicats per tornar a la taula de negociació la setmana vinent. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
14: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment nosaltres per nosaltres això serà insuficient, de la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris i deixés la inclusiva fora.
12: En matèria d'inclusiva, el govern ha explicat als sindicats que al setembre hi haurà un reforç de plantilles amb un miler de professionals més, dels quals el 60% seran especialistes per atendre la complexitat, però els docents exigeixen també diners, nous complements o recuperació del deute pendent dels anys de les retallades.
19: Un d'aquests sindicats de professors, en aquest cas la CGT, Gràcies Soler, ja ha demanat aquesta infiltració de dues agents de la policia en una assemblea de docents. Ho ha portat als tribunals, tot després de titllar de totalment insuficients les disculpes del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que van qualificar-ho d'error.
15: No és una decisió de caràcter polític, és una maniobra operativa mal plantejada, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
19: Aquesta compareixença extraordinària d'ahir al Parlament en què tota l'oposició menys el PP va criticar la infiltració i es va exigir la dimissió del director de la policia. Fins i tot ho van fer els socis de govern com Esquerra.
25: Sí, tant els sindicats com l'oposició ho troben insuficient i reclamen depurar responsabilitats.
16: Han de dimitir.
15: La resposta ha de ser molt més contundent.
18: Cal un gir de 180 graus.
20: S'han passat tres pobles.
25: Interior, en canvi, confia haver tancat la polèmica després d'una setmana de malson, admeten fonts de la conselleria. Ahir la seva titular, Núria Parlon, assumia que aquestes infiltracions van ser una error greu.
15: D'un fet desafortunat per una decisió i una maniobra operativa mal plantejada.
25: Fruit deia de la inèrcia operativa, el director de la policia Josep Lluís Trapero admetia també que aquesta acció
32: que no era oportuna o necessària
25: per evitar que això es repeteixi han anunciat canvis a la normativa de Mossos per restringir aquestes infiltracions amb moviments socials que no suposin un risc.
32: Treballarem per garantir més filtres en aquestes decisions.
25: I tot i que ahir la consellera.
15: També estenc la mà més enllà d'aquesta compareixença d'avui als sindicats educatius.
25: Un d'ells CGT UGT ha presentat avui una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el govern, Interior i la direcció de la policia catalana.
19: Bé, amb tot això, amb aquestes vagues a l'educació, l'oposició carrega contra el fet que Salvador Illa, el president de la Generalitat, sigui ara mateix de viatge als Estats Units, a Califòrnia. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, acusa el president de ser reincident a l'hora d'evitar les crisis del país.
0: Aquest final de reunió sense acord demostra una vegada més aquesta falta de lideratge de la consellera Niubó. Tot això passa en un moment en què el president Illa torna a ser fora, és a Califòrnia. No és la primera vegada que en un moment de crisi el president està absent i, per tant, nosaltres reivindiquem aquesta manca de lideratge.
1: Hora 14, amb Joan Bofill.
19: Ara són les 2:20. Els preus a Catalunya han pujat un 3% l'últim any. Segons les dades d'inflació publicades avui, l'IPC ha baixat una dècima respecte al març, el primer mes on es va començar a notar l'impacte de la guerra.
2: Sí, al febrer i al gener la inflació estava al 2%. L'esclat de la guerra a Iran el va fer pujar sobtadament al 3,1% al març, però ara a l'abril l'escalada no només no ha continuat, sinó que s'ha moderat una mica. Això es deu a la baixada de l'electricitat habitual aquest mes. En canvi, els carburants i els combustibles continuen pressionant a l'alça pel bloqueig de l'estret d'Hormuz.
19: La Generalitat, per cert, avui hem sabut que ha posat més de 53 milions d'euros en multes a empreses que l'any passat van incomplir la normativa laboral. És un 8% més que el 2024. Segons el balanç que ha presentat avui la Inspecció de Treball, aquestes infraccions han augmentat. Però és que també s'ha constatat que quan un treballador mor a la feina, ben poques vegades això és fortuit. Atenció, perquè en 9 de cada 10 accidents laborals mortals, les empreses incomplien les mesures de seguretat.
2: Sí, la Inspecció de Treball investiga sempre tots els accidents traumàtics greus i mortals. L'any passat va investigar les causes de 54 accidents on hi va haver un treballador mort. En 48 van arribar a la conclusió que l'empresa era culpable d'un incompliment de la normativa de prevenció de riscos. En total, el 2025, la inspecció va investigar 2.500 accidents greus o mortals. En 3 de cada 4 es va detectar una infracció en matèria de seguretat i en gairebé la meitat van acabar amb una sanció econòmica per compensar l'empleat.
4: La Inspecció de Treball de Catalunya aquest any 2025 ha portat a terme la investigació de 54 accidents de treball mortals, dintre dels quals s'ha constatat que en el 90% dels casos hi ha hagut un dèficit o una manca de mesures de seguretat i salut per part de les empreses.
2: És Laura Freixas, directora general de la Inspecció de Treball a Catalunya.
19: I hem de parlar també, en aquest cas, de Glovo, que acomiadarà 91 repartidors a Catalunya. Els sindicats i l'empresa han acordat reduir l'afectació de l'ERO que s'havia anunciat inicialment per 143 persones de ciutats catalanes petites i mitjanes.
2: Sí, després d'un mes de negociacions s'han aconseguit salvar una cinquantena de llocs de feina, per exemple, una vintena a Salou, a altres ciutats, però com Castelldefels, Glovo deixarà de tenir-hi riders contractats directament i operarà subcontractant-los a través d'empreses de logística que tenen flotes de repartidors. L'empresa també ha ofert una vintena de recol·locacions a ciutats més grosses. De fet, tal com vam avançar aquí a Ser Catalunya, Glovo va justificar l'ERO assegurant que des de que han passat a contractar els repartidors no han aconseguit ser rendibles algunes ciutats petites i mitjanes com Calafell, Molins de Rei, Platja d'Aro o Arenys de Mar.
19: Gràcies, Pol. Són les 2:23. Un minut i més notícies.
5: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
16: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Com a meravelles, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
18: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
20: l'Auditori.
18: I per anar de museu, concert i espectacle,
20: l'Auditori.
18: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Hora 14, amb Joan Bofill.
19: Són les 2:24. Reus, aquest matí una dona víctima de violència masclista ha estat desnonada d'un pis de titularitat municipal. L'Ajuntament assegura que se li havien ofert alternatives. Eva Hidalgo.
3: L'afectada vivia sola a l'habitatge des que va denunciar l'agressor, que té un ordre d'allunyament. El gener es va aturar la primera ordre de desnonament que finalment s'ha dut a terme avui. Els Mossos l'han detingut per obstrucció a la justícia i resistència, conjuntament amb un membre del sindicat d'habitatge. Laia Creus n'és portaveu.
7: Realment molt fort i lamentable. Rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
3: Els serveis socials l'atenen des de fa 5 anys, segons l'Ajuntament.

0: Serveis socials la tenen des de fa 5 anys, segons l'Ajuntament, que diu que se li han posat damunt la taula solucions temporals. Segons el sindicat, l'única opció han estat dues nits d'hotel.
1: I la mobilització veïnal ha aconseguit aturar el desnonament de la Marga, la veïna del bloc Papallona, a l'Eixample de Barcelona, que un fons d'inversió vol expulsar per llogar el seu pis com a lloguer d'habitacions. El jutge ha decidit paralitzar el llançament previst d'aquí a 15 dies fins que resolgui definitivament el cas. Tornem als jutjats, en aquest cas a l'Audiència de Barcelona, on també ha de quedar vist per sentència avui el judici contra un capellà vinculat a una escola de Sant Andreu acusat d'abusar d'un alumne de 8 anys amb autisme. L'acusat ja va ser condemnat el 2023 per tenir material pedòfil i la Fiscalia li demana 6 anys de presó. Martí Oliver.
2: Durant el judici s'ha reproduït una declaració de la víctima que ha explicat que quan feia primària el religiós acusat el va venir a buscar mentre feia educació física salvant-ho al seu despatx i allà li va fer carícies per sobre la roba al pit i a la cama. A més, el va amenaçar perquè no ho expliqués a ningú. El pare també ha relatat que el seu fill li va explicar això 7 anys després, quan dues amigues de l'institut a qui ho havia confessat el van pressionar i que arran d'aquell episodi assegura la víctima va deixar de voler anar a l'escola fins al punt de tenir vòmits i que anys més tard va acabar amb episodis d'autolesions i 2 intents de suïcidi. Els pèrits del tribunal han vist compatible que expliqués un record i no un engany, tot i que els que ha proposat la defensa creuen que els informes no són vàlids. Ara estem a la recta final del judici pendents que declari el capellà acusat.
1: I el síndic de Greuges de Barcelona ha demanat a l'Ajuntament que retiri una multa de gairebé 400 euros que va posar un home amb discapacitat que va aparcar el seu cotxe en una plaça reservada, però li va caure la targeta que ho acredita a terra. Considera que, tot i que la multa és legal, en el fons és injusta. Ferran Dalmau.
3: El dia dels fets, l'home, de 71 anys, va aparcar en una plaça reservada i va deixar la targeta al parabrisa, però li va caure mentre treia la cadira de rodes del maleter. Al tornar, va veure que la grua li havia retirat el cotxe i va haver de pagar 173 euros, a més de 200 euros més de multa. Tot i presentar al·legacions, l'Ajuntament li ha mantingut la sanció. L'home entén que li retiressin el vehicle i no reclama els 173 euros de la grua, però sí que vol que li retirin la multa. La sindicatura demana a l'Institut Municipal d'Hisenda que revisi el cas i revoqui aquesta sanció perquè, tot i ser legal, considera que l'actuació de l'Ajuntament és poc respectuosa amb la proporcionalitat, la bona fe i la confiança entre administració i ciutadania.
1: I atenció al que ha aconseguit l'Hospital Clínic de Barcelona. Reduir un 22% les emissions de la diàlisi i estalviar l'equivalent a l'aigua de 9.000 dutxes de 5 minuts. Aquest tractament, el de la diàlisi, el segueixen persones amb insuficiència renal i és una de les activitats hospitalàries que més emissions genera pel consum d'aigua i electricitat i per la seva producció de residus. Susana Ruiz.
4: El cap de la secció de diàlisi del Clínic, Francesc Maduell, explica la gran quantitat d'aigua que es necessita per fer aquest tractament vital per milers de persones.
5: El consum d'aigua és al voltant de 400-500 litres per a cada tractament de diàlisi, és el promig. I això vol dir que aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisi a l'any, significa que pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics. Això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
4: El Clínic ha adoptat mesures com l'augment dels tractaments a domicili i l'optimització de fluxos de líquid a les sessions per reduir la petjada ambiental. Malgrat que cada cop es fan més diàlisis, el 2025 el Servei de Nefrologia va reduir en prop de 19 tones les emissions de CO2. Això és una cinquena part menys que l'any anterior. També va consumir 559 metres cúbics menys d'aigua.
1: I en esport, si ahir l'Espanyola jugava la permanència i va aconseguir salvar-se, avui li toca el Girona. Rep a Montilivi a la Reial Societat. Última hora, Àlex Luna, bona tarda.
6: El Girona se la juga avui a les 8 a Montilivi davant la Reial Societat i només li val la victòria, especialment després de veure que Espanyol, Sevilla i Alavés van guanyar ahir els 6 partits i es queden 19ens, per tant, en posicions de descens. Hi ha crida per part de l'afició, suposem que també hi haurà rebuda i mitja hora abans del partit. El jovent gironí ja començarà a fer caliu per mentalitzar a la plantilla. Estuani tornarà a infiltrar-se per si cal tornar a salvar l'equip i, tot i que la dada sigui que el Girona no ha guanyat mai a la Real a Montilivi, sí que hi ha sensacions de que es pot guanyar i de que és una final que es pot treure endavant. Una Real que ve més tranquil amb 44 punts, que no té la permanència matemàtica, però bàsicament ja està assegurada, i tot i que cap dels dos equips hagi guanyat en els 5 últims partits de Lliga, Girona i Montilivi estan convençuts de que és un dels partits més importants de la història del club, com va dir Mitchell ahir en la prèvia.
1: Ho teniu tot a sercatalunya.cat. Fins demà.
7: Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
8: 2:30, 1:30 en Canàries.

0: 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
1: Deu vivències.
2: El trasplantament doble a Andorra és la primera persona que me'l van fer. Trasplantament de pàncreas i ronyó. I no he volgut mai que fos un llibre d'autaeducació. Era el que jo sentia i ja està. I jo em vaig limitar a això.
1: Deu experiències.
3: La pandèmia accelera moltes pors de molta gent i la por és molt mala companya per construir una societat que sigui cohesionada. Arriba un moment que la desconfiança amb les institucions és forta.
1: Deu entrevistes a dones essencials pel país.
4: Ha rebut pressions internes com a funcionària per formar part d'un partit polític o d'un moviment social?
5: Sí. Bueno, ho he fet i estic molt satisfeta del recorregut.
1: Amb veu de dona. El darrer dilluns de cada mes, a la una del migdia, a l'Aquí Andorra. Marisol Fuentes dona veu a les dones. Amb el suport del govern d'Andorra i el patrocini d'Andorra Telecom. Aquest dilluns, Laia Sánchez Junco Fité.
6: Ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
7: A la parellada, tu?
8: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
0: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
9: Gràcies per tant.
10: Sube la emoción. Baja la temperatura. Equípate en el Corte Inglés con el 20% de descuento en aire acondicionado de las mejores marcas.
11: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
10: Con financiación hasta en 12 meses.
11: Solo hasta el 24 de mayo en tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
12: Restaura tu hogar. Restauramos nuestros ríos. Restauramos ecosistemas urbanos. Restauramos mares y océanos. Restauramos humedales y bosques. Restauramos nuestro hogar.
13: Restaurar la naturaleza es fundamental para mejorar la calidad del agua y el aire, prevenir la desertificación y recuperar la biodiversidad. Por eso es una prioridad para nuestro país. Restaurar la naturaleza es bienestar ambiental, humano y económico. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
14: Así suena tu alarma de Securitas Direct cuando detecta un intruso. Y así suena tu alarma Verisure cuando detecta un intruso. Porque te sigue protegiendo la misma alarma con tecnología propia y exclusiva, con los mismos expertos que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
15: Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Ahora con tu paquete fútbol tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Y además, por tiempo limitado, llévate una Smart TV TCL 55 pulgadas y ahorra hasta 502 euros. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
16: Tu verano realidad con Tour Mundial y viajes El Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Caribe. Sin gastos de cancelación y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Tour Mundial con la confianza de viajes El Corte Inglés.
1: Cadena SER y SER Catalunya. Referents amb tu.
17: Bona tarda, Xavi.
18: Bona tarda, Jordi.
17: Escolta, ara que estàs al Teatre Condal amb l'espectacle Una idea genial, estàs fins al 31 de maig,
18: sí.
17: Em tens preocupat, on estàs dormint? Perquè és que tu vius molt lluny d'aquí.
18: Molt lluny i molt mal comunicat.
17: Per això t'ho dic.
18: Sí, no, estic vivint a un pis que, per sort, la productora Focus m'ha deixat, m'ha posat al meu abast.
17: Molt bé.
18: I estic molt bé, estic aquí a Gràcia. al meu barri, perquè jo vaig viure aquí 10 anys i és el meu barri. No?
17: Home, això vol dir que et valoren, perquè tal com està el teatre, que et posin un pis...
18: Sí, sí.
17: Seria fàcil que diguessin, ja et trucarem, agafem algú que estigui aquí,
18: sí, sí,
17: i tiri milles.
18: Una valoració, òbviament, sí, sí, sí, clar. Fa anys que treballem amb ells, he coincidit han confiat en mi en diverses ocasions, i ells saben quina és la meva realitat, visc fora, i si hagués de pagar-me jo l'estança i els viatges...
17: No surt del compte.
18: I, bueno, tinc la sort de que... Bueno, de que se m'ha necessitat en alguns moments per fer la meva feina i ho he encantat, clar. Em tracten molt bé des de Focus sempre.
17: I fas això que els dies que tens lliures te'n vas cap a casa?
18: Si puc. Ara ja fa... No, aquesta vegada no he pogut perquè per això de les comunicacions que et deia, no? Que, tenim només dilluns festa. Llavors, l'última funció, el diumenge, és a 6:45... Llavors ja no em dóna temps a agafar un tren. I hauria de fer servir el dia de festa per anar, veure'ls una estoneta...
17: No paga la pena.
18: I el dia següent tornar. Ho he fet, moltes vegades, però ara ja els nens són grans, ja em troben menys a faltar. Per sort, la meva parella ara està aquí amb mi, perquè casualment tenia un temps lliure i ha pogut venir amb mi. I els nostres fills, que ja són
17: tan
18: grans...
17: Tan sols a casa?
18: Sí, però un té 25 i l'altre té 18 i estan aprenent a viure sols i a fer-se càrrec de la casa.
17: Això és el que em preocupa. Quants anys tenen?
18: 25 i 18, sí.
17: Estan a l'edat.
18: Estan a l'edat. Sí, però, bueno, s'ho estan manegant bastant bé, eh? Estem contents, sí.
17: No hi ha denúncies de veïns,
18: no,
17: ni
18: de
17: res.
18: Moment, no,
17: de moment.
18: Per sort, vivim en un poble de 600 habitants.
17: Per això, que tothom es coneix.
18: Sí, allà, si passés alguna cosa, ens assabentaríem.
17: Sí. Que, escolta, després, al setembre, estaràs amb l'obra 53 Domingos,
18: sí,
17: del Cesc Gai.
18: Sí.
17: Que assageu aquí, després marxeu a Madrid, feu gira...
18: Sí, sí.
17: O sigui, allà també tocarà que et posin algun piset,
18: sí,
17: amunt i avall,
18: sí,
17: no?
18: Sí, efectivament. Sí, comencem el juliol a Madrid i fem un mes d'assajos allà a Madrid i després reprenem aquí a Barcelona al setembre, deixem a l'agost una mica lliure per poder descansar i al setembre continuem assajos i estrenem. Fem un parell de bolos, Múrcia i Cartagena, em sembla, i després venim aquí al Condal i estarem aquí 3 setmanes, comencem gira per Espanya i anirem a València, per sort anirem a la meva terra, anirem al Coll, que és el meu poble, és casa meva, i encantat de tornar a treballar amb el Cesc, perquè ja vam coincidir, ja em va trucar per fer Los Vecinos de Arriba, Els Veïns de Dalt, que la van fer la versió castellana a Madrid i la gira per Espanya, i vaig tenir la sort de poder fer un dels personatges i ara ha tornat a confiar en mi i jo estic encantat, clar.
17: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'actor Xavi Mira.
7: Aún recuerdo cuando yo tenía mi bar.
19: A Ser Catalunya i la cadena Ser.
7: Un bar enrotllado de poner copas.
19: Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria del Xavi Mira amb lo más importante es tener salud, del músic i humorista Pepintre, que és un tema que parla d'algú a qui la vida, parlant en plata, doncs l'està putejant a base de bé, i esclar, davant d'aquestes funestes circumstàncies, doncs no li queda un altre que refugiar-se en el tòpic, que alhora també és una grandíssima veritat, sí. Que bé, el més important és tenir salut. Sense salut no tens res.
1: No. I mira, i en contraposició amb el que li passa al protagonista de la cançó, a mi en aquell moment, que això em recorda el moment que vaig arribar aquí a Barcelona.
0: No? Aquesta cançó està publicada l'any 98.
1: Sí.
0: És aquesta època, quan tu arribes aquí?
1: Jo arribo al 99, aquí a Barcelona, a fer La venganza de Don Mendo, de la mà del Tricicle. El Paco Mir va dirigir la funció, em van trucar per fer una prova, vaig fer la prova, em van agafar i aquí va començar una aventura aquí a Barcelona molt important a la meva vida, a nivell professional i a nivell personal també. No? Aquest cantant, el Pepintre, me'l presenta, o sigui, me'l descobreix el Pep Cortés, un home molt important a la meva vida, actor i director teatral, i que sortirà segurament en aquesta conversa algunes vegades. El Pep em descobreix, el Pep i la Sílvia, la seva vídua, perquè el Pep ens va deixar desgraciadament el desembre del 2019, me'l descobreixen i vinc a Barcelona i els dos o tres dies d'estar aquí vaig a les Cotxeres de Sants a veure un concert d'aquest home. I casualment coincideixo amb el Paco Mir allà, que just al matí havíem estat assajant i no sabíem que havíem d'anar al mateix concert. Per sort vaig poder treballar més anys. Anys més tard he coincidit un parell de vegades en un parell de projectes amb el Pepintre.
0: Amb el Pepintre? Sí. Superpersonatge, no?
1: Molt, molt, molt. I un tio molt entranyable i un bon amic. Tot i que no tenim una relació molt estreta, però sí que sempre que hem treballat junts partim de l'admiració que jo li professo. I després, amb la seva bonomia, doncs es fa amb tothom. És un tio molt, molt interessant.
0: Que a veure, ubiquem-nos. Tu, sí. Quan vens a Barcelona, tens 31 anyets,
1: sí.
0: No? Vens al 68.
1: Sí, 30, 31, sí.
0: Ja vens una mica fet.
1: Sí,
0: vull dir,
1: sí,
0: no ets
1: sí.
0: Un xaval que ve amb la maleta plena de somnis, que també, però vull dir, ja sí. Tens un recorregut darrere.
1: Un petit bagatge, sí.
0: Tu vens sí. Amb feina ja... que la portes de casa, no?
1: Sí.
0: O sigui, tu estàs al coi, amb sí. Les teves coses, i et truca el Paco Mir, que no sé com s'ho fa, però apareix 7 o 8 vegades a les converses d'aquest programa cada setmana.
1: Sí,
0: és increïble, està tot
1: sí,
0: arreu.
1: Sí, li donen feina a molta gent.
0: El Paco Mir,
1: sí.
0: I aleshores vens aquí a Barcelona
1: sí.
0: I t'instal·les.
1: No, en principi vinc a fer la funció, em llou un pis i vinc a fer 6 mesos de programació de La venganza de Don Mendo. Però la mateixa productora, Vania Produccions, quan comença la gira del Mendo, comença a fer un altre espectacle, que és el T'estimo, ets perfecte i et canviaré, un musical. I com que el Mendo al principi canta una cançoneta, ens van fixar que cantava, i em va dir, escolta'm, tu cantes, no? I vas dir, sí, fa molts anys. I ets capaç de cantar 2 hores seguides? I dic, i 5, venia de l'orquestra, d'una orquestra de verbena, d'estar 4 anys amb una orquestra de verbena amb la que fots unes pallisses impressionants. I llavors vaig fer la prova, em van agafar, i aquí sí que vaig haver de decidir què fèiem, perquè la meva parella, la meva dona, l'Anna, estava al coi, en principi jo havia de fer el Mendo i tornar cap a casa, però es van anar afegint feines, vaig anar empalmant feines, per sort, i llavors vam decidir venir-nos aquí. L'Anna va començar a treballar com a... Ella sempre ha treballat en teatre, també.
0: Sí, a què es dedica, l'Anna?
1: Ella ara fa d'ajudant de direcció moltes vegades, amb mi i amb el Pep Cortés va fer moltes coses. Aquí, a Barcelona, va estar de regidora en Vania Produccions, precisament, quan vam arribar aquí, li van donar feina. I després va estar en el lliure, va estar gairebé un any en lliure, i quan anaven a fer la fixa va néixer el nostre primer fill. I llavors ella havia de marxar molt d'hora perquè els regidors tenen un horari molt, molt més ampli que els actors, no? Llavors arriben molt més d'hora.
0: Home, són els que ho controlen tot.
1: Són els que preparen la funció i són, diguem que quan la funció està en marxa el regidor és el màxim responsable de tot, no? i llavors li obligava a fer uns horaris que li impedien veure el seu fill. I com que a mi m'anaven molt les coses, doncs vam decidir en equip dir, doncs mira, tu ara guanyes diners, jo em quedo a casa, i estàvem sols aquí, no teníem ni família.
0: Clar, no hi havia ningú. Aquesta xarxa de dir, deixo amb els avis o...
1: No, l'havíem de deixar amb algun desconegut o desconeguda i no ens venia molt de gust, i per sort ho vam poder fer. I molt bé, i ella ha anat, doncs, compaginant la tasca de mare, gens fàcil, i la tasca d'ajudant de direcció, de productora, ha fet de tot, la veritat. Hem tingut companyia junts.
0: I per què li va anar també al Xavi Mira en aquella època? Doncs perquè ell anava fent les seves cosetes com a actor i l'any 2001 li va sorgir una d'aquestes oportunitats professionals que són pràcticament irrebutjables. Ens situem a l'edat d'or de les sitcoms catalanes, és a dir, l'època de Plats Bruts i també de Jet Lag.

0: La sintonia de la sèrie Jet Lag de l'Estrella Teatre sonant al llapis de memòria d'un dels actors que en va formar part, Xavi Mira, que ja sé que tu no l'havies inclòs entre les cançons del teu llapis de memòria, però jo crec que ni que fos uns segons havia de sonar, sí, perquè home, si això va de músiques que han marcat la teva vida...
1: Sí.
0: Jo entenc que aquí...
1: Aquesta és bàsica, sí. Sí, sí, és la primera oportunitat que tinc de fer televisió d'una manera continuada. Ja havia fet coses capitulars que van sortint aquí i allà, però fer un personatge fixe que t'obliga a més, amb una manera de gravar en públic, en directe i tal, molt, molt propera al teatre, que em va venir molt bé, va venir molt bé. Vaig conèixer l'Estè de Teatre, l'Albert Ribalta, que és com el meu germà, l'altre actor que,
0: sí, sí,
1: que compartia amb nosaltres l'elenc. Bueno, allà vaig fer, a banda d'una projecció com a professional important, vaig fer unes amistats que duraran per sempre, no?
0: I de sobte tu, en aquesta època jet lag, entenc que és quan vas pel carrer i et deus començar a sentir observat.
1: Sí.
0: Que això et deu passar molt, perquè tu has sortit en moltes sèries,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Des de jet lag, Vent del Pla, sí. Física o Química,
1: sí, sí.
0: I deu haver-hi molta gent que et mira, no?, de dir, em sona,
1: sí.
0: No sé de què, no sé si és el meu cosí del poble, sí, però sí. Aquest senyor a mi em sona. Això et deu passar sí. Així de vegades, no,
1: et
0: Xavi?
1: Passa perquè és normal. Vull dir, amb la tele ens fiquem a casa de la gent, no? I al final... No saben ben bé. Si estàs sortint en aquell moment en una cosa molt concreta i que és molt vista, sí que saben com a mínim el nom del teu personatge.
0: El Peris,
1: sí,
0: no? És el Pep Anton, el cor de la ciutat.
1: Però hi ha moltes vegades que fa molt temps que no ha sortit a la tele i ja tenen vist i és el meu veí, és qui és, no? I es produeix aquesta
0: discussió,
1: i tant, moltes vegades. Sí, sí.
0: I que et trenquen el gel de dir, perdona, de què et conec?
1: Sí. Ens coneixem, oi? I llavors...
0: I tu què dius, aquí?
1: Mira, m'ha passat de tot, perquè de vegades dius, no sé, potser és de la tele, i dius, no veig tele, i llavors quedes com un... No sé, però sí, sí, passa, que la gent es reconeix. O fins i tot una anècdota molt graciosa, quan estava a Física o Química, que aquí sí que era un escàndol.
0: Va ser un superboom, allò.
1: Sí, perquè ens veien 4 milions de persones cada nit. O sigui, era una barbaritat. Ara, això ho té el futbol i alguns programes, però les sèries no tenen aquesta pagada tan forta que tenien. Llavors, allà era molt bèstia d'haver de córrer moltes vegades perquè...
0: Córrer?
1: Clar, perquè era un públic molt adolescent, tot el que teníem, la majoria. I aquests no es tallen, i sobretot quan van en grup. I me recordo un dia a Totxa, que anava a agafar el tren, tenia el temps just, i hi havia un grup, i jo vaig posar el capcot, vaig tirar, però em van reconèixer. I... El Fèlix!
0: Era el profe de ciència o de...
1: Era de música. De després música. Va fer de substitució d'esports, també algun capítol i tal. Total, que van... Veig que venen, i dic, si venen i m'he d'aturar aquí amb 30 xavals que tots volen fer-se foto i tal, no arribo al tren. I vaig haver de córrer. Sí, sí, sí. O una molt graciosa també, que estàvem fent una cua per veure el Belém del Tirisiti, que és unes titelles que es fan al meu poble, al Coi, al Nadal, i es va apropar un grupet de nenes i va dir, tu ets el de Física o Química? I vaig dir, no.
0: T'assembla, però no.
1: Veus com no, que t'ho dia? I dic, no, que sí que sóc. No, és veritat, i se'm van anar pensant que no ho era.
0: Bueno, no està malament, no, l'estratègia no, aquesta.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, tu ja has dit la veritat.
1: No va ser estratègia, va ser un joc, però que va sortir així, no?
0: Que, Xavi, tornant a Jet Lag, que allà el teu personatge era el Mario, que era l'amo del bar, perquè, clar, una sitcom sense bar, no és com, jo què sé, un futbolista sense tatuatges. Hi ha alguna cosa que et falta allà, que dius, això està incomplert. Sí. Que el que més m'ha cridat l'atenció d'aquest personatge, del Mario... és que abans de tenir el bar aspirava a ser o bé cantant de boleros o bé perruquer.
1: Sí.
0: Vaja.
1: Sí, quina casualitat, oi?
0: Això, que és un... El Cesc Gai, que era el coordinador de guió, va dir, va, anem a jugar amb la...
1: Sí, suposo que li va fer gràcia. I sí, sí, hi va haver una altra sèrie, en Doctor Mateo, que també va ser de perruquer. Sí, és el meu passat. Jo començo... em trec el títol de perruqueria, perquè els meus pares són perruquers, el meu avi també,
0: vens d'una família de perruquers.
1: Vinc d'una família de perruquers. I llavors, com que no volia estudiar, perquè vaig ser un estudiant pèssim, doncs els meus pares van dir, doncs vinga, treus el títol i a la perruqueria. I això vaig fer durant 4 anys, vaig estar estudiant per treure'm el títol i treballant amb ells. I després vaig estar 4 anys més amb la meva perruqueria pròpia.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, jo sóc perruquer d'ofici. Ara sé fer-ho, però estic totalment desfasat.
0: Després parlarem una mica més de perruqueria, Xavi, però anem al tema de cantar, perquè sí. Tu eres, com ens has comentat, cantant d'orquestra. Sí. Que l'orquestra es deia De Noche, pot ser?
1: La Noche, sí.
0: La Noche. La Noche. Sí. Com acabes tu sent el frontman d'una orquestra?
1: Doncs mira, és molt curiós, perquè bueno, jo cantava amb un amic a la platja, als estius, ell tocava la guitarra i jo cantava, i aquest noi tenia un grup. Llavors aquest grup em van trucar... Vaig començar a fer cançons, jo les cantava, algunes les escrivíem entre tots. Aquí van vendre una cançó a Greta i Los Garbo, un grup
0: que
1: la va fer servir aquesta cançó com a single, i la cosa semblava que funcionava, no? I aquí vaig començar a relacionar-me amb el món de la música allà al coll, no? Jo feia molts anys que cantava perquè m'havia agradat molt sempre Camilo Sesto, era la música que hi havia a casa, és amb la música que jo vaig créixer, tot i que no era de la meva generació, però allà vaig aprendre a cantar. I llavors, a partir d'aquí, aquesta orquestra, que es deia Los Tigres en el seu origen...
0: Pretensiós.
1: Los Tigres, sí, sí. I llavors, quan van ampliar, diguem, l'orquestra i van voler canviar d'imatge i tal, i van fer La Noche, que també deixa'ls anar, i vaig estar 4 anys amb ells. Això ho feia també alternant-ho amb el teatre, perquè vaig començar a fer teatre ja de manera professional. La meva incursió al teatre comença a Alacant, m'apunto durant... Era perruquer i cantava així com amateur i feia teatre amateur allà al poble. No? I llavors a Alacant es fa un curs de teatre que el dona el Pep Cortés, Pep del que parlava abans, i llavors allà m'agafen per fer la primera obra professional i allà decideixo doncs canviar d'ofici, xapar la pelo i intentar dedicar-me al món del teatre.
0: A l'aventura, bueno, sí. Al teatre i a l'orquestra.
1: I a l'orquestra.
0: I Xavi, les dues coses. Una de les cançons que cantava el Xavi Mira en aquesta orquestra era Antihéroe de Mecla.

0: Antihéroe de M-Clan sonant al llapis de memòria de l'actor Xavi Mira, que aquest és un tema publicat l'any 1999, que no sé si concorda en aquests 4 anys de...
1: No, ja t'he dit que he buscat les cançons una mica perquè signifiquen alguna cosa per la meva vida en un moment donat, però no coincideixen de vegades amb el llançament de les cançons.
0: Clar, la història és, per què de totes les cançons que cantaves, que sí, ara ens deies, no? Sí. Podia estar 5 hores cantant, sí. Per què t'has quedat amb l'Antihéroe?
1: M'he quedat amb l'Antihéroe perquè... Primer perquè, bueno, el Carlos Tarque, que és el cantant de M-Clan, penso que és una de les veus rockeres més bones de la història de la música espanyola i fins i tot a nivell internacional. És un tio que em connecto molt amb el seu timbre de veu,

0: sol, amb el seu timbre de veu. M'encanta com canta, com presenta les cançons. I l'Antihéroe té una lletra que, amb la que m'hi sento molt identificat, no? Perquè, bueno, perquè aquesta feina de vegades magnifica molt als actors i tota la gent que es publica està molt magnificada, no? I de vegades ja ho veus, no? O sigui, som gent normal que surts per la tele i sembla que ets algú.
1: Però... Has de córrer, no?, per a Totxa. Però...
0: Sí, però has de córrer perquè volen fer-se una foto amb tu, no? Uh-huh. Perquè realment siguis important. No?
1: Algun dia t'agradaria tornar a l'orquestra?
0: Sí, de fet ho faig, eh? No a l'orquestra concretament, però ara concretament estic... he aturat la gira, he estrenat un concert que faig amb el meu amic Filippo Fanò, és un pianista excepcional, que era el director de la família Adams, del musical que vaig fer, que justament vam venir aquí al Coliseum, a Barcelona, i allà ens vam conèixer i vam fer un projecte molt maco, junts, que partia a la pandèmia, si vols en parlem després, però allà vam crear una cosa molt maca. En aquell moment em van trucar perquè el comerç de proximitat del meu poble, d'Alcoi, necessitava recolzament. I ens van demanar a alguna gent coneguda d'Alcoi que féssim un vídeo recolzant una mica el comerç de proximitat. I al mateix temps, nosaltres, els artistes, estàvem passant per un moment molt xungo. Uh-huh. I estàvem fent molt contingut per les xarxes i per internet en general, però no estàvem monetitzant res. Estàvem, vull dir, tot això es quedava en no res, no? I vam veure que allò no sabíem fins quan anava a durar. Teníem un aforament restringit als teatres i llavors era molt, molt difícil. Llavors vaig connectar una cosa amb l'altra, amb el Filippo, amb el pianista Filippo Fanò, vam estar fent una sèrie de reunions per veure com podíem... Què se'ns acudia, no? I se'ns va acudir una cosa molt maca, que era ajuntar el sector de l'art, del món artístic, i el del comerç de proximitat. Llavors vam fer un festival que es podia veure des de casa, realitzat amb quatre càmeres, vull dir, amb una qualitat bona, i que tu no només podies veure si compraves el comerç de proximitat. És a dir, tu anaves a comprar-te una camisa...
1: I et donaven el password, la fitxa...
0: Exacte, un tiquet amb un codi alfanumèric, i tu entraves i veies el concert. I va anar molt bé, va ser una experiència molt, molt maca. El leitmotiv de tot allò era cultura de proximitat i comerç de proximitat, i doncs abarcava aquests tres sectors, perquè al final és el públic el que també... Era la societat la que gaudia d'això, no?
1: Que, Xavi, suposo que ara hi ha molts oients que es deuen delir per sentir-te cantar, no? Perquè, de fet, amb la llista de les teves cançons, tu ens havies dit que tenies versions d'algunes de les cançons,
0: sí.
1: I nosaltres vam dir que ens les enviïn i ens van dir que no. Què ha passat aquí? Per què no ens les han enviat?
0: No, doncs mira, perquè no les tinc aquí jo. No, les tinc a casa, al COI, i al COI no tinc ningú que pugui anar allà al meu ordinador i enviar-me.
1: Però saps què passa? Que saps allò de si Mahoma no va a la muntanya va a Mahoma. I aquí teniu el Xavi Mira fent de crooner amb ni més ni menys que That's Life.

0: Ai, Xavi, mira, no? Quin nivellasso, tu.
1: Mira, 4 anys d'orquestra i sempre s'aprèn una mica.
0: No, s'aprèn molt. Que ara em comentaves, no, fora de micros, que això té a veure amb el que ens explicaves, no, de, sí, amb el Filippo.
1: Sí, això va ser el concert que vam crear per diguem, donar-li inici a aquest festival. I això va donar peu a que ara hem creat un altre espectacle, el Filippo i jo, que es diu Veus d'aquí, d'allà i de més enllà, i que fa un recorregut per als cantants que més m'han agradat a mi. I és una mica llapis de memòria personal i que vaig acompanyant amb una sèrie d'històries personals, d'altres, d'anècdotes d'alguns cantants o de creació d'algunes cançons.
0: Un storytelling, no?, que diuen,
1: sí,
0: els americans.
1: Justament. I llavors ara vam estrenar l'any passat a Tordera, vam fer un primer bolo, hem fet bolo al Coi, a Benilloba, que és el poble on visc jo ara, un poble de 600 habitants, molt petitó, que em té encantat, i estem ara, clar, estic molt liat i ho hem hagut d'aturar, però de seguida que pugui, doncs intentarem fer bolos d'això.
0: Ara ho deies, estàs molt liat, en part per una idea genial, que sí, és l'espectacle que estàs representant al Teatre Condal. Sí. Us estareu fins al 31 de maig en aquesta obra. Doncs tu comparteixes escenari amb la Nazcona, sí, la Susana Garanatxa, que també ha adaptat
1: Garachana,
0: el text,
1: sí,
0: i la... Ai, Garachana, ja,
1: sí,
0: perdó.
1: Sí, sí.
0: La dislèxia. I el Lluís Xavier Villanueva, sí, multiplicat per 3.
1: Per 3.
0: Ara ho entendreu. Sí. Tu interpretes el personatge de l'Arnau, que crec que és una mica l'artífex del nom de l'obra, de la idea genial.
1: Sí. Sóc el que té aquella idea genial.
0: Quina és aquesta idea genial que jo crec que tothom que hagi vist 3 comèdies en aquesta vida haurà ja deduït de dir, si ha donat per una obra de teatre, sí, potser no és tan genial aquesta idea.
1: Sí. Doncs bueno, jo sóc el marit de la Mariona i tots dos hem anat a veure un pis a Barcelona perquè volem canviar de vida, estem a un poble al voltant de Barcelona i volem venir a la ciutat a viure. I llavors en aquella visita jo noto que a la meva dona li agrada l'agent immobiliari.
0: Ostres.
1: Sí. I això em fa posar-me gelós i de sobte un dia em trobo el Lluís Villanueva, el personatge que fa el Lluís...
0: A un dels tres,
1: a l'autobús. I és exactament igual que el tio de la immobiliària. Llavors li dic, escolta, i li plantejo la idea de vine a casa meva, fes-te passar pel meu... aquest tio, i farem veure a la meva dona que aquest tio és un capullo.
0: O sigui, aquí ja tenim a dos Lluís Xavier Villanuevas, que és el que li fa tilina a la teva dona,
1: exacte,
0: i un senyor que tu t'has trobat a autobús que s'assembla moltíssim.
1: Exacte. I aquí comença la història. I a partir d'aquí ja no puc desvetllar molt, perquè realment hi ha un tercer personatge que és idèntic. I ja...
0: Surt a la sinopsi, eh?
1: Surt a la sinopsi.
0: Surt a la sinopsi.
1: No? Sí, és el germà del tio que jo contracto.
0: Que és un lampista.
1: És un lampista, i que arriba allà perquè jo no l'he trucat, però la cosa va embolicant-se molt. I aquella idea genial que en principi si hagués sortit com jo tenia prevista, bueno, hagués estat una idea potser no genial, però
0: potser
1: idea...
0: dolorosa, eh?
1: Sí,
0: perquè
1: dolorosa,
0: crec,
1: sí,
0: que era Santiago Rusiñol el que deia, si vols saber la veritat,
1: sí,
0: tindràs el càstig de saber-la.
1: Exacte,
0: eh?
1: Sí, exacte. I això passa també en aquesta funció, no? I bé, mira, ens ho estem passant molt bé, ha sigut una experiència molt xula, perquè no és una funció gens fàcil de fer. És un vodevil a l'ús, molt clàssic.
0: Això ja he llegit.
1: Però amb un ritme impressionant, amb la història l'anem contant... anant avant i enrere, és molt fàcil equivocar-te, estàs en un bucle constant, i això fa que sigui complicada.
0: De fet, Xavi, quan veniu gent de teatre, que esteu, sí, amb obres representant, sempre m'agrada més que mirar sinopsis, mirar què diuen els espectadors.
1: Clar.
0: Perquè també hi ha gent que va, sí, al teatre i després diu la seva opinió. I un, per exemple, deia, és una comèdia d'humor intel·ligent, amb dobles intencions, embolics, malentesos i grans diàlegs de sorts. Què són els diàlegs de sorts?
1: Sí, doncs és això, és que no s'escolten, saps? Cadascú té el seu discurs i moltes vegades no s'escolten. O escolten coses a destemps. I llavors això crea uns embolics,
0: va,
1: meravellosos. I això està molt ben dissenyat en la funció. L'adaptació que ha fet la Susana està molt ben feta, ajuda moltíssim a fer-la nostra, a fer-la molt d'aquí, però és una comèdia francesa, que ha tingut un parell de premis Molière. Vull dir que
0: entenc que són els de teatre. Els premis Molière són els,
1: sí,
0: de teatre.
1: Els de teatre de comèdia. en França.
0: Allà. Perdó, sembla una obvietat, no, però com que aquí els de cinema tenen nom d'arquitecte i de pintor, que és Gaudí Goya, jo ja no sé.
1: Sí. No, allà són premis de teatre, de comèdia, concretament, i en té dos, i no m'estranya. I llavors, bueno, és això, el diàleg de sorts és això, és com cadascú té el seu discurs i van escoltant coses aleatòries i això fa que hi hagin confusions molt xules.
0: I una altra cosa que molta gent destaca, que ara tu també comentaves una mica per sobre, és aquest ritme trepidant i que tot està mil·limetrat al detall. O sigui, que funcioneu com un engranatge, és de, com es diu, de precisió de rellotge suís. Clar, això vol dir que l'obra és molt ja-ja-ji-ji, però aquí hi ha quatre actors hiperconcentrats, perquè et va de 2 segons que es desmunti tot.
1: Sí, tal qual, de 2 segons. Inclús menys, de vegades. Sí, has d'estar aquí i ara tota l'estona. Aquí i ara. És una de les coses que ja de normal passa. Quan fas la funció moltes vegades ets capaç de fer la funció i que el teu subconscient estigui en una altra cosa. I aquesta és la lluita constant nostra, no? Està present cada dia i cada funció, no? I això és el que costa quan portes moltes vegades fent-la. I aquesta, doncs, encara és més... t'exigeix molt més aquesta presència i aquesta atenció, no?
0: Tu que has fet tanta comèdia al teatre, enganxa això de fer riure la gent?
1: Molt, molt. Mira, el meu avi, que jo em dedico al teatre pel meu avi, ell em portava al teatre de petit. Anava amb ell, anava a veure el teatre, i ell era un actor aficionat, que la guerra no el va permetre evolucionar, però li encantava. I ell em deia, quan pugis a un escenari, estàs perdut. Volem dir, no voldràs baixar, saps? És molt bèstia. El directe és molt bèstia. I la comèdia encara ho té més perquè tens un feedback constant. Que el notes, que tal, saps? Vull dir, no que tal... Vull dir, la gent riu. Quan estàs cantant no saps ben bé que està molt bé pensant la gent. O quan estàs fent un drama hi ha silencis que et marquen que estan amb tu i tal. Però la comèdia és... A cada 2 o 3 frases notes que estan allà. I això...
0: Si et tornes com un vampir del riure.
1: És una...
0: Els hi xucles.
1: És una droga. Els hi xucles i ells et xuclen a tu. És meravellós. És una mica... Jo de vegades ho trobo una mica pretensiós parlar d'aquestes coses, però és que passa. Passa que hi ha una connexió amb el públic i que quan hi ha això, que passa cada nit, és una meravella. I és droga pura. No pots deixar de fer-ho.
0: I quan no t'ho riuen? Perquè algun dia també passa, això.
1: També passa,
0: que
1: sí.
0: Que tens tots els moviments, el fas,
1: sí.
0: I hi ha un silenci de 3 segons, saps, que es fan 3 minuts.
1: Saps que algú... analitzes per què ha passat.
0: O sigui, és tot molt més mecànic del que ens podem imaginar. O sigui...
1: És una barreja de moltes coses, perquè sí que és mecànic, però tu no pots explicar-li a una persona quant de temps ha de durar la pausa. No li pots explicar. És... perquè és incomptable, és una cosa que està allà i en el moment. I tu notes com el riure va baixant i és aquí on has de ficar.
0: Pam.
1: I has de fer la pausa concreta perquè la gent esperi què va passar. Doncs va passar això que vaig a dir ara. I això és una cosa que no es pot contar com en la música, que saps que pots escriure-la. Amb això no, és molt abstracte i per això és tan màgic.
0: I a tot això, Xavi, tu i el teu personatge, l'Arnau, us assembleu?
1: En algunes coses, sí.
0: En el tema gelos?
1: No. No, ni molt menys arribar a aquests extrems.
0: De buscar un actor que s'assembla.
1: Sí.
0: Home, tu coneixes molts actors.
1: Sí que soc gelós, clar. Sí que tinc gelos. Però no són uns gelos que...
0: No porten aquests.
1: Em portin a fer res.
0: També... Pobre Arnau, no? Perquè, com cantava Camilo Sesto, vivir així...
1: És morir d'amor.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: El llapis de memòria de l'actor alcoià Xavi Mira. També hi hem trobat Vivir així és morir d'amor, un dels supers grans hits d'un altre mític alcoià, com va ser Camilo Sesto. Que, Xavi, aquesta cançó es va publicar l'any 78, quan tu tenies 10 anyets, i com dèiem, ho va petar fortíssim a tot arreu. Clar, tu deuries flipar, no? Perquè això era del coi al món.
1: Clar, sí, no em tocava, per no era la música de la meva generació, però era la música que hi havia a casa. I a sobre, nosaltres vivíem a dalt d'un supermercat que era propietat de la germana de Camilo Sesto.
0: Ostres!
1: Sí. Llavors, jo de petit, als 8-9 anys, i això ho explico en el meu espectacle ara que estic fent, de sobte estava un dissabte jugant allà al carrer amb la pilota i vaig sentir un soroll de motor potentíssim, em giro i em veig dos tios sortint amb melena, un descapotable vermell, surten, agafen dos guitarres i entren cap a dins. El puto Camilo Sesto.
0: D'incògnit, eh?
1: D'incògnit.
0: Descapotable vermell.
1: I res, llavors allà em va impressionar molt, no? Veure algú que veies a la tele, però de sobte el veus allà. I hi havia discos d'ell a casa i jo vaig començar a cantar cançons d'ell. I vaig aprendre a cantar amb ell, a casa. I la veritat és que va ser una escola molt bona, perquè després sí que m'interessava molt la música del meu moment, però era pop espanyol, era... També hi havia el Freddie Mercury, que m'agradava molt, però era impossible arribar a cantar aquelles cançons per un nen de 15 anys.
0: Aquesta és de molt bon cantar, eh? Això deu ser de les cançons que més es canta al karaoke.
1: Sí, però és complicadíssima.
0: Segur, no dic de cantar
1: sí,
0: defensar-la ja és un altre tema, eh?
1: Exacte.
0: Però amb dues copetes vas al karaoke i amb això, bueno, ho dones absolutament tot.
1: Ho dones tot, sí, sí.
0: Però mai vas creuar paraula, eh, amb el Camilo?
1: Sí.
0: Vas arribar a creuar paraula?
1: Sí, com que jo era amiguet del seu nebot, que era el fill d'aquesta germana que tenia, que vivia a baix al supermercat, i llavors quan als 15 anys... una visita que va fer el Camilo allà al coi, li vaig dir al meu amic, hòstia, presenta-me el tio, que vull conèixer-lo. I sí, vam estar una hora parlant amb ell a casa seva, ens va explicar moltes històries, i jo li vaig explicar que cantava i em va dir, vente mañana, demà vens i escoltem el que has fet. I vaig tenir la sort d'anar a casa de la seva mare, perquè ell es quedava a casa de la seva mare, llavors quan venia. Llavors vaig anar allà, vam prendre una Coca-Cola, un migdia, li vaig ensenyar les cançons, em va dir unes quantes coses, aquí podries fer això, allà podries fer l'altre, i allà es va acabar, eh? No va
0: bé. Molt guai.
1: Però molt guai, per mi va ser la bomba, amb 15 anys, poder compartir una conversa amb ell professional, era un somni que no m'hagués pogut imaginar que hagués pogut arribar, no? I mira, i ho vam fer. I molt bé, i ja no vaig tenir mai cap contacte amb ell. L'he vist en directe alguna vegada.
0: Un trist final, no, el Camilo?
1: Un trist final, sí, perquè se li va anar l'olla molt. Suposo que no deu ser gens fàcil. Vull dir, conviure amb aquest tipus d'èxit tan bèstia que tenien aquesta gent, no? Però i cadascú, doncs, suposo que ho va gestionar d'una manera. Ell no ho va gestionar gens bé cap al final. Però també és veritat que es va juntar amb aquell poc respecte que es té en aquest país per les figures com ell, no? Per exemple, no? Que, ostres, que són figures que han donat molt, que tenen molt bona història i tal, i que més enllà de la figura que s'ha tret a la tele i amb la que es va jugar, no? Diguem, doncs hi havia al darrere un artista molt potent que va fer unes cançons precioses i que tenia una veu que molts pocs podien imitar-la. No?
0: Sí, anys més tard li podies haver dit que tenies una perruqueria. Podria haver vingut a... Tenia bon cabell.
1: Sí, el que passa és que em sembla que me'l deixaria segurament allà i marxaria amb una gorra.
0: Un trasquilón. Bueno, ja, o sigui, ja queda clar, no?
1: Aquell
0: que te'l deixaria allà,
1: no?
0: I se n'aniria, ja queda clar.
1: Sí, ja vinc cap a ella.
0: Del que estàs parlant. Que ara ho deies, tu vens de família de perruquers?
1: Sí.
0: Tant pare com mare eren...
1: Pare, mare i avi patern. Era...
0: Però tots a la mateixa perruqueria o cadascú tenia la seva perruqueria?
1: No, cadascú tenia la seva. El meu avi va ser, diguem, el primer, ell era barber, el meu pare va començar amb ell i va conèixer la meva mare, i casualment la meva mare era perruquera també. Llavors van muntar una perruqueria junts quan es van casar, i van treballar tota la vida junts. Ells dos a la seva perruqueria i el meu avi fins que es va jubilar a la seva.
0: I després entres tu.
1: I després entro jo perquè no volia estudiar, i això. I em van dir, doncs, si vols a la perruqueria tens espai. Em vaig treure el títol i vaig estar allà 4 anys. I després un dels meus clients era gerent d'un gimnàs que tenia dins una perruqueria i un gabinet d'estètica i tal, i em va convidar a portar la perruqueria d'ells, i vaig estar 4 anys compaginant teatre, música amateur
0: i perruqueria.
1: Sí.
0: Que quan tu obres la teva perruqueria, normalment hi ha perruqueries que són per senyores, per senyors, per joves...
1: És
0: tu...
1: mixta, totalment.
0: Sí, toques de tot, tu?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, perquè el meu pare va començar com a perruquer de cavallers amb el meu avi, i la meva mare era perruquera de dones. Llavors, ells dos, cadascú m'ensenyava coses.
0: Si tu feies tant d'una permanent a,
1: sí, sí, tot,
0: a un degradat...
1: Absolutament tot.
0: A una especialitat?
1: El tall m'agradava molt. El tall masculí m'agradava molt. I algunes modes que es van portar durant una època determinada en el tall femení també m'atreien molt, eren molt divertides.
0: Un escalat, un tupé,
1: sí,
0: un
1: bueno, van començar a portar-se els tossos molt repelats amb les dones, amb unes melenes curtes, molt charleston, que venien fins aquí, fins
0: això t'agradava tu,
1: I era molt divertit fer-les, sí. I a més jugaves amb colors, i amb això em divertia. Però el fet d'estar sempre esperant a la perruqueria que vingués la gent i havia d'estar allà, això em pesava. Sí. Bueno, i que m'agradava molt més cantar i actuar. No?
0: I entenc que ara a casa teva, la teva dona, els teus fills, els hi talles tu el cabell.
1: A la meva dona ja fa molts anys que no.
0: No es deixa?
1: No em deixa. Alguna coseta li faig, però no molt poc. Perquè, no és que no em deixi, és que jo mateix vaig dir... Arriba un moment que... Les modes t'escapen i ja no pots fer determinades coses perquè no coneixes quina és la tècnica concreta per fer-ho, no? I amb els meus fills, fins que van deixar de ser nens, a partir d'aquí ja han buscat la seva perruqueria perquè el pare no els hi fa com ells volen. No?
0: Clar, tu et vas quedant els pentinats tu fas el pentinat a lo garçon, no?
1: Sí, sí.
0: Que ara,
1: sí.
0: Ja no es... ara si fas això, sembla que t'hagis fet a la Seguretat Social, la gent no vol coses.
1: Vull dir, pots fer molta cosa perquè la tècnica és la mateixa, però les modes van canviant i no...
0: Que, Xavi, suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons, és Burbujas d'amor de Juan Luis Guerra.
1: Sí, sí, sí.
0: Què hi fan al teu llapis de memòria?
1: És una de les més importants, perquè és la banda sonora de la meva relació amb la meva dona, la parella amb la que porto 32 anys, i és la meva companya de vida en molts aspectes. I allò va ser, mira, sonaven aquestes cançons del Juan Luis Guerra, el 440, la Bibi Rubina...
0: La Visa per un sueño.
1: Efectivament. I va ser el moment inicial de la nostra relació. És un moment que això no s'oblida, no? I és molt important en la meva vida perquè és l'inici d'una relació meravellosa que continua i que cada vegada és diferent, però més forta i més intensa.
0: Com us vau conèixer?
1: Fent teatre. Ella, vam coincidir ella com a actriu i jo com a actor en un muntatge amateur que es feia al Coi, d'un amic i dramaturg, Ximo Llorenç, amb el que surt moltes vegades al meu currículum, sobretot al principi, i allà ens vam conèixer. Tots dos teníem una relació a banda, és a dir, que ella tenia el seu nòvio i jo tenia la meva nòvia, però les nostres relacions, aquelles relacions es van acabar i vam començar... Primer vam començar com abans, he de reconèixer que primer érem abans, no? I a poc a poc vam decidir que volíem compartir la nostra vida i mira, ens ha portat fins aquí.
0: Sí, no us heu equivocat?
1: No.
0: Doncs va, anem amb una miqueta de Burbujas d'amor.

0: Xavi, com dèiem, vosaltres coneixeu el COI, veniu després de que tu comencés a sortir feines, veniu aquí a Barcelona, sí. I ara fa vora 10 anys decidiu que torneu a casa.
1: Sí, fa més de 10 anys, sí. Tornem a casa.
0: Us establiu a un poblet de 600 habitants de la zona, que sí, és Benilloba.
1: Benilloba, sí, sí.
0: Com és que preneu aquesta decisió tan dràstica, també?
1: Sí, una mica motivat per la feina, perquè és just del 2009, quan vam baixar.
0: Aleshores fa una miqueta més.
1: Sí, sí, fa més. Llavors, s'ajunta amb diverses coses. Una, que la feina comença a baixar, i l'altra, que comencen a sortir-me feines a Madrid. Llavors, nosaltres tenim una casa en propietat, que és el nostre pis, allà al Coi, i estem pagant un lloguer aquí, jo estic treballant més a Madrid. Llavors, comencen a sortir problemes de logística que ens fan pensar que potser és millor tornar al Coi, i des d'allà jo vaig on calgui, no? I la veritat és que ens va lleugerir molt prendre aquesta decisió, perquè no va ser fàcil, perquè deixàvem aquí enrere moltes coses. Barcelona va significar molt per nosaltres. Els nostres fills van néixer aquí. Jo vaig fer la carrera aquí. Jo tinc aquí, ja et dic, gent com l'Albert Ribalta, que és com un germà per mi, l'Esté de teatre, gent que he conegut al llarg de la meva vida, l'Enric Folk, que és un amic amb el que m'ha dirigit en diverses pel·lis i sèries de televisió. He fet amics molt importants en la meva vida i em costava molt deixar-los enrere. Però havia de decidir muntar-me la vida de forma més fàcil per mi i per la meva família. Llavors vam decidir que era el moment de tornar al Coi i des d'allà tornar a fer. I això vam fer, i va ser una decisió, la veritat és que...
0: Que ara, vist amb el temps, dius, sí, ben fet. Sí. Que des que estàs allà, d'alguna manera també ets com una mena d'ambaixador, perquè agafes obres de teatre que funcionen, sí, aquí, i te les emportes cap, sí, allà, com has fet amb Escape Room, que tu, sí, aquí feies d'actor.
1: Sí.
0: Que em sembla que hi ha una història relacionada d'Escape Room amb la Dana.
1: Sí, sí, sí. Nosaltres estàvem assajant... Ai, curiós que t'hagis assabentat d'això. Nosaltres estàvem assajant a Catarroja. El segon dia d'assaig a Catarroja, a l'Auditori de Catarroja, estàvem assajant els soterranis, tot just sota de l'escenari. I fèiem assaig al matí, acabem l'assaig a les... I allà teníem tota l'escenografia. L'escenografia, hi havia dues escenografies. Una, la que estava aquí a Barcelona, i una altra més nova, que es va fer per quan es va fer a Madrid. I nosaltres teníem la de Madrid perquè estava menys rebregada. I estava allà, a Catarroja, esperant per poder muntar-la i poder assajar amb ella. Llavors, el segon dia d'assajos, acabem a les 3 del migdia, anem cap a València, i hores després va venir la tragèdia. O sigui, l'auditori es va quedar, bueno, com tu ja hem vist totes les,
0: sí,
1: imatges...
0: Sí, sí, a més, Catarroja va ser de les zones més afectades per la Dana.
1: Va ser una zona zero, sí, sí. I va haver molta gent que estava en aquell auditori on nosaltres estàvem assajant al matí, que va haver de passar la nit allà als terrats perquè no vam poder rescatar-la fins al dia següent. Per sort, nosaltres estàvem al matí, no vam patir absolutament res, vam perdre tota l'escenografia, la productora, òbviament, va tenir una pèrdua important, però per sort estava la escenografia d'aquí de Barcelona, que estava molt velleta, però la van reformar, la van tornar a fer pràcticament nova, i vam estrenar amb allò. El dia següent d'allò de què va passar, vam ser conscients que havíem pogut morir allà. Perquè estàvem en un soterrani, i quan va entrar l'aigua allà hagués sigut molt difícil sortir d'allà. I ens vam sentir molt afortunats, i vam sentir que era necessari que féssim allò i que portéssim el riure a la gent, i que, perquè es vivien moments de molta angoixa en aquell moment.
0: Home, entenc que allò ja des d'aquí va ser horrible,
1: sí,
0: des d'allà.
1: Sí, terrible, terrible. Perquè anaves, cada dia venien històries de gent coneguda que coneixies, que havia estat agafada una reixa amb l'aigua pel pit, el nostre productor mateix va estar una hora i mitja agafat a la reixa, una reixa amb l'aigua pel pit, no?
0: I, clar, i per no parlar del que ens hem enterat després d'aventorros i històries, sí, però bé, sí, no, no vull acabar tampoc de bajona, és que estem arribant al final i has de triar amb què tanquem. Podem tancar amb Smile, de Nat King Cole, o podem tancar amb Whisper Your Name, de Harry Connick Jr.
1: Doncs mira, només et diré una cosa de Smile que és molt xula, que és una de les cançons que li agradava molt a Pep Cortés. Jo la conec per ell. És el meu petit homenatge que jo vull fer-li amb ell. I, bueno, i crec que és una manera molt maca també de tancar-ho.
0: Doncs jo vaig callant i que soni l'homenatge que li vols fer a Pep Cortés. Xavi, mira, ha sigut un plaer conèixer-te.
1: Igualment, Jordi, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta tan maca.
0: Gràcies a tu, gràcies a l'equip i gràcies als oients. Demà rebobinem junts. Us quedeu amb l'Smile.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La burocràcia costa fins a 5.000 euros l'any a la meitat de les empreses. Bona tarda, obrim el balcó.
2: El balcó Andorra, amb Bernal Sanllehí i Carles Rossell.
1: És una de les dades més significatives de l'enquesta del clima empresarial que ha elaborat la Cambra de Comerç. Segons consta, la meitat de les 900 companyies que hi han participat destinen fins a 5.000 euros anuals a complir amb les gestions i els tràmits burocràtics. Carla Rossell, què tal? Molt bona tarda.
3: Bona tarda. Aquest estudi forma part del procés de digitalització dels tràmits i aquí el 80% assegura que els ha permès reduir tot el temps i l'esforç que destinen.
1: Al balcó d'avui dijous 14 de maig continuarem amb aquesta qüestió, amb aquest estudi d'aquesta enquesta de conjuntura que ha presentat la Cambra de Comerç. La incertesa generada pel tancament de l'estret d'Hormuz amenaça una economia que continua a l'alça. D'aquesta manera, les bones perspectives amb les quals es va tancar l'any passat doncs es podrien veure alterades per la situació especialment del Pròxim Orient.
3: I tractarem el tema de la inversió estrangera, perquè aquest matí ha parlat Conxita Marsol, qui defensa la política en aquesta matèria i assegura que el nou marc normatiu permet seleccionar projectes d'un valor afegit més alt.
1: I el preu del combustible continua impactant en la inflació. Això sí, creix una dècima menys del que estava previst. El Departament d'Estadística ha confirmat aquestes dades de l'increment dels preus corresponents al mes d'abril.
3: I tractarem el tema de l'habitatge perquè el sindicat demana la majoria de demòcrates i per Andorra i Ciutadans Compromesos que incorpori a la llei de descongelació els lloguers dels habitatges amb contractes posteriors que s'hagin realitzat del 2021, sí.
1: I en esports, Carles, avui parlarem de
3: ciclisme. Primer de bàsquet, perquè recordem que a partir de les 8 de la tarda, en menys de 40 minuts, el Morabanc juga contra el Joventut de Badalona, l'Olímpic, donarem l'última hora de l'equip de Sant Tàbac i estarem pendents d'altres partits perquè doncs també juguen la salvació, com és el cas del Burgos, que està disputant ara mateix el seu duel, o el Gran Canària, que ho farà després. Del bàsquet si passarem al ciclisme, perquè s'ha presentat avui a la Massana la Copa del Món de BTT, que tindrà lloc al juliol, i també el govern ha rebut tots els esportistes olímpics que van participar a Mira Cortina, i escoltarem a Joan Verdú parlant del seu nou entrenador.
1: Tot això ho repassarem des d'ara fins a les 7:40. Obrim el balcó.

0: La burocràcia costa fins a 5.000 euros l'any a la meitat de les empreses. És una de les dades més significatives de l'enquesta de clima empresarial que ha elaborat la Cambra de Comerç. Segons consta, la meitat de les 900 companyies que han participat destinen entre 1.000 euros i fins a 5.000 euros anuals a complir amb les gestions administratives, els tràmits i les obligacions normatives. Pel 30% aquestes despeses no arriben als 1.000 euros, però hi ha un 13% de les quals els pot costar fins a 10.000 euros i encara un 10% que els superen. En aquest cas serien negocis de sectors amb més exigència tècnica i reguladora, com ara l'activitat financera o la indústria. Aquesta càrrega administrativa augmenta en funció de la mida del negoci i no es limita al cost econòmic, sinó que també demana temps, ja que hi dediquen unes 20 hores mensuals de mitjana. Segons l'estudi, el 65% de les empreses considera que la càrrega administrativa i normativa dificulta la seva activitat o la seva competitivitat, i d'aquestes, un 23% la qualifica d'una barrera molt important, Carles.
1: Qüestionades per les mesures prioritàries que reduirien la càrrega administrativa, la principal que exposen és la simplificació i l'agilització dels tràmits, així com la reducció de requisits, i també reclamen que les normatives s'adaptin millor a la mida i a la capacitat que tenen, així com el fet de tenir un marc normatiu més simple, clar i previsible. Finalment, una de cada tres empreses considera que falta més coordinació entre administracions per evitar les duplicitats i incrementar d'aquesta manera la digitalització. Finalment, apuntar que aquest estudi insereix en el procés de digitalització dels tràmits i, com dèiem anteriorment, aquí el 80% assegura que els ha permès reduir el temps i l'esforç que s'hi destina, tot i que afirmen que encara caldria anar més enllà. De fet, la meitat opina que els avenços digitals només han estat parcials i que encara no han solucionat totes les dificultats administratives que tenen. Sobre aquesta qüestió, la Cambra ha detectat una possible bretxa d'adaptació digital, ja que les més petites poden trobar més obstacles per aprofitar plenament els processos telemàtics, si aquests no són prou simples, intuïtius o adaptats a la seva capacitat de gestió.
0: Són les 7:26.

0: Coneguem ara la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
1: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
2: Bona tarda. La pròxima nit el cel romandrà tapat i amb pluja, i a més amb una cota de neu que anirà baixant, de matinada s'acabarà situant al voltant dels 1.400 metres. Demà al matí encara estarà tapat, amb estones de pluja i neu aquesta cota. Després, a partir del migdia, s'obriran clarianes i a mesura que avanci la tarda els núvols aniran marxant, però no del tot, i l'ambient es mantindrà fred, temperatures màximes que amb prou feina passaran dels 10 graus. De fet, demà a última hora és quan més baixarà la temperatura, a Andorra la Vella ens aproparem als 2 graus. El cap de setmana farà més sol, sobretot dissabte, amb fred a les nits i als matins. Durant les tardes l'ambient serà una mica més agradable.
3: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa't a assegur.com o trucant al 876-555.
4: Sempre al teu costat.
5: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
6: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa...

0: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
1: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica a Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a muebleslafabrica.com.
2: Aquest 16 i 17 de maig torna el millor ambient a la Cortinada. Arriba la Fira del Vermut d'Alçada d'Ordino, amb 10 parades de producte, food trucks i novetats com la rosada popular de dissabte. Més espai de taules, tastos, tallers, demostracions i música en directe durant tot el cap de setmana. I també caminades guiades per Ribera Amunt i visites culturals a Calpal, la Mola i Serradora i la Mina de Llors. Vermut, gastronomia i cultura. Tot en un cap de setmana. Fira del Vermut d'Alçada a la Cortinada, 16 i 17 de maig. No t'ho perdis. Consulta el programa a ordino.ad.
3: Amb l'acord d'associació, hauré de seguir baixant a la seu a recollir les compres que he fet per internet? Donarem resposta a aquesta i altres preguntes a Andorra i la Unió Europea, estirant el fil. L'espai sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea a l'Aquí Andorra, amb informació breu, concisa i directa. Descobreix de forma planera què representa l'acord en el teu dia a dia com a estudiant, jove, adult o jubilat i com a empresa, autònom o professional liberal. Resoldrem dubtes amb els especialistes que l'han negociat. I si tens preguntes, les pots enviar al web andorraue.ad o al WhatsApp 637-400 i les respondrem. Cada segon i últim dijous de mes, a partir de 2:15 de la tarda, a l'Aquí Andorra, Andorra i la Unió Europea, estirant el fil, amb el suport de la Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea. Govern d'Andorra.
4: Torna Classic And, el festival de música i dansa més esperat d'Andorra. Del 29 de maig al 7 de juny gaudiràs d'artistes de renom com Elina Garancha, Companyia Nacho Duato, l'òpera barroca Combatimento i Carmina Burana, entre molts altres. Informa't a classicand.com i gaudeix d'una experiència cultural única.
5: En Banc et presenta un dipòsit al 3% anual a 3 anys. Dit d'una altra manera, ara és el millor moment d'invertir en un dipòsit amb la rendibilitat més alta. Una inversió senzilla amb la seguretat i confiança d'en Banc. I per si necessites els teus diners abans, cancel·lació disponible en qualsevol moment, amb 1,5% TAE, si és abans del venciment. Recorda, dipòsit al 3% anual a 3 anys. En Banc. Seguretat. Rendibilitat. Confiança.
6: Set i 31 minuts, la incertesa generada pel tancament de l'estret d'Ormuz amenaça una economia que continua a l'alça. La cambra publica els resultats de l'enquesta de conjuntura corresponent al segon semestre de l'any passat, que deixa uns resultats molt positius que la consoliden com una de les economies més dinàmiques després de sumar 5 anys consecutius d'expansió per sobre de la mitjana de la Unió Europea. A més, presenta fortaleses importants, entre les quals hi ha la diversificació de la majoria dels sectors, el fet de tenir un marc de treball dinàmic i un bon comportament de la demanda interna, que es veuen reforçats, Carles, per un turisme i també per l'increment de la població.
7: Totes aquestes impressions tenen una gran incògnita. Per això són els efectes que generaran les tensions a l'Orient Mitjà i molt especialment el tancament des de fa mesos del ja conegut estret d'Ormuz. De moment la inflació ja està molt per sobre del previst i des de la Cambra de Comerç admeten que l'enquesta de conjuntura es va fer abans d'aquest fet. Per tant, els seus resultats podrien variar si es repetís avui mateix. Passaria també amb el tall de la RN20 que va deixar aïllat el pas de la casa durant pràcticament un mes. Així preveu que l'impacte es faria notar en la pèrdua del dinamisme econòmic, en una pujada de la factura energètica que es traslladaria a la inflació, i això repercutiria en el poder adquisitiu de les famílies.
6: Per cert, que la Cambra ha reclamat un programa d'ajut sobre els combustibles. El president de l'entitat, Josep Maria Mas, reconeix que el preu dels carburants és ara mateix igual o fins i tot superior a Andorra que no pas a Espanya, i ho atribueix a les polítiques que ha aplicat el seu govern per mitigar els efectes de l'escalada de preus que han tingut. Això ha afectat a la inflació, la qual al país veí del sud està molt més baixa que no pas aquí. En aquest sentit, i encara que sigui només per als residents, és a dir, sense promoure accions que englobin a qualsevol persona que reposti gasolina al país,

0: considera que s'hauria d'oferir algun ajut per evitar quedar-se enrere respecte a Espanya i recuperar la competitivitat perduda, una proposta que recull dels mateixos importadors de carburants.
1: Realment pensem que sí que hi hauria una necessitat de que això se regulés una mica, perquè ens estem trobant també amb un escenari impositiu una mica més favorable, doncs que estem al mateix preu que Espanya, per exemple, no? En França no és el mateix.
0: Mas se n'ha referit durant la presentació de l'enquesta de conjuntura que mostra com la construcció ha tancat el segon semestre de l'any passat amb un ritme d'activitat molt notable, clarament superior al de la resta del teixit productiu i gràcies a un dinamisme que s'explica per la fortalesa sostinguda de la demanda d'habitatge. El sector turístic ha seguit una evolució també igualment positiva, encara que amb un creixement més moderat que l'any anterior. La indústria ha perdut l'impuls respecte al 2025, mentre que el sector del comerç continua sent moderat i segueix condicionat per l'evolució del comerç electrònic.
2: El preu del combustible continua impactant en la inflació, que això sí creix una dècima menys del previst. El Departament d'Estadística ha confirmat les dades sobre l'increment dels preus dels productes corresponents al mes d'abril, que situen el 4,8%. Cal recordar que la dada avançada era del 4,9. Malgrat que baixa lleugerament, continua disparada respecte als valors habituals i suposa 7 dècimes més que al març.
0: I Conxita Marsol defensa la política en inversió estrangera i assegura que el nou marc normatiu permetrà seleccionar projectes de més valor afegit. La ministra tanca la porta a desenvolupar noves mesures que limitin la inversió estrangera i afirma que els canvis reglamentaris que han implementat comencen a donar resultats. Així assegura que, des que va entrar en vigor la llei del creixement sostenible, el nombre d'operacions s'ha reduït de 418 a 307. Per contra, l'import econòmic ha crescut de 117 a 130. Això afirma demostra que les polítiques que han impulsat són positives.
3: Les mesures que el govern ha aprovat sí que seran efectives, o estan començant a ser en molts aspectes, perquè per un costat ens permeten ja denegar molta inversió estrangera, ens permeten limitar la inversió estrangera que s'ha estat adquirint i ja es comença a veure els efectes. Menys inversió estrangera i de més qualitat.
0: Per cert, que el govern assegura que ja té diverses propostes per ampliar el parc públic i valora, Carles, ampliar-ne el pressupost.
2: Ha estat la ministra responsable, Conxita Marsol, qui ha explicat des de l'executiu que treballen per augmentar els recursos econòmics que destinen al parc públic i que podrien superar els 35 milions d'euros que van aprovar fa pocs dies en seu parlamentària. Assegura que l'objectiu és el d'incidir en la contenció dels preus del lloguer i que ampliar les unitats disponibles és una de les prioritats que s'han fixat. Això sí, ràpidament també reconeix que encara no han abordat aquesta proposta, Conxita Marsol.
3: Jo sí que estic treballant per veure si encara podem dotar el pressupost de més diners per incrementar encara més aquest parc públic. I això no és fàcil, no sol depèn de mi, però jo crec que sí, sempre ho hem dit, és la nostra gran prioritat i la situació econòmica del govern en aquests moments doncs potser permet que puguem anar encara una mica més enllà. Per tant, sí, jo estic d'acord amb aquesta i amb aquest sentit com a ministra d'Habitatge i Treballo.
2: Aquests diners permetran comprar nous edificis i habitatges i, malgrat que formalment encara no s'han publicat en l'edicte que oficialitzi el concurs, la ministra ha assegurat que ja han començat a rebre l'interès dels propietaris.
4: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: Bàsquet en directe, Carles.
2: Sí, bé, al Morabanc li queden uns 23 minuts perquè comenci el seu partit contra el Joventut a l'Olímpic de Badalona. Els jugadors ja estan escalfant sobre la pista verd i negra. Tornen a quedar-se fora de la convocatòria Xavier Castanyeda i Aaron Ganal, tercera vegada que Zantabanc no compta amb el jugador cedit per l'Unicaja, un Morabanc que ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, per un partit que serà una finalíssima per intentar sortir del descens contra un Joventut que no podrà comptar amb Ante Tomic. També serà una jornada de transistors, perquè avui juguen dos rivals implicats en el descens, com és el Burgos, davant l'Unicaja. Ara mateix estan disputant el seu partit des del Coliseum. Quan resten 3 minuts i 40 segons per al descans, el Burgos guanya d'una diferència només de 2 punts, 44-42. I l'altre duel serà a 2:15 de la nit entre el Derbi Canari, entre Gran Canària i Lenovo Tenerife.
0: I a Palarín Sal, que també va qüestionar negociar la renovació per 3 anys de la Copa del Món de BTT.
2: Sí, les converses estan força avançades i existeix un principi d'acord amb Warner Bros. La idea és que Andorra sigui una seu fixa en el calendari mundial durant 3 temporades més. Ho ha desvetllat el director general de la Copa del Món, David Hidalgo, qui confia tancar l'acord.
5: De fet, tenim aquesta, evidentment, doncs, la que ens ocupa ara, i 3 anys més ja doncs, acordats, amb el suport doncs, del Turisme i del Comú de la Massana i dels patrocinadors, que això, sense ells això no seria possible, i per tant doncs, tenim això, no? Aquesta i 3 més. I de Mundials, de moment, no està sobre la taula, perquè això doncs, és un esdeveniment que cada vegada va agafant una dimensió més gran.
2: Del 9 al 12 de juliol tindrà lloc aquesta prova a Arinsal, que reunirà més de 600 ciclistes i de 40 ciutats diferents. I per acabar, homenatge del govern a la delegació olímpica de Milà Cortina, a tots aquells esquiadors que van estar presents a l'estació italiana durant el mes de febrer. En aquesta rebuda ha parlat Verdú sobre el seu nou entrenador i ha explicat que no s'han conegut personalment, però la setmana vinent es reuniran per planificar la temporada i ha avançat que tornarà a Nova Zelanda i no a Sud-amèrica, com va fer l'any passat.
6: Amb què circules és cosa teva. Cotxe, moto, furgoneta, l'assegurança és cosa nostra. Som Financera d'Assegurances i sabem que el vehicle és una de les despeses més importants per a les famílies. Les nostres assegurances van des de les cobertures bàsiques per llei fins a les més completes i específiques, amb la màxima garantia i servei, i amb lliure elecció de taller si el necessites. Vine i parlarem de la teva pòlissa. Financera d'Assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300. e-financera.com. Financera d'assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: Passen 15 segons a les 7 i 40 minuts, Carles. Evidentment, quan et deia bàsquet en directe, no em referia al Morabanga. Em referia al partit del Burgos Unicaja, que no li treus ull des de fa ja uns minuts.
2: Sí, però les entrades nostres... Tentes, però les nostres mirades es centren en el partit del Morabanc, perquè depèn d'ell si mateix. Recordar que el Burgos serà el rival diumenge aquí a la Bombonera a partir de les 7 de la tarda, a veure què passa en aquesta jornada de dijous a la Lliga Endesa.
0: Partit del d'atenció. Gràcies, Carles. Fins demà.
2: Fins demà.
0: I a tots vosaltres ja sabeu que podeu seguir connectats a través del web cadenaser.ad, del butlletí informatiu Hora 25, o si no demà a l'espai Hoy por Hoy. Passeu molt bona nit i ens retrobem aleshores.
7: Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
8: Creí que yo te importaba.
9: ¿Qué es de capital importancia para ti?
10: Sí, me importas.
9: ¿En tu familia se decía lo de me voy a la capital?
11: Madrid.
9: ¿Cuál es tu capital del mundo favorita?
12: Vengo de ese Madrid que hoy tiene a muchas malinches.
13: En México se viene.
9: ¿Contra qué pecado capital te cuesta más luchar?
14: ¡Soy envidia!
9: ¿Criticas los pisos turísticos, pero cuando viajas te alojas en ellos?
15: ¡Sevilla! ¡Ah! ¡Zaragoza!
9: ¿La globalización ha hecho que todas las grandes ciudades del mundo se parezcan?
16: ¡Llévame para la capital! ¡Tu país quiero conocer!
7: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
9: El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Capital en la SER.
7: El Faro, con Mara Torres. Cadena SER.
17: La Ventana, con Carles Francino.
18: Yo la verdad que muchos días, cuando estamos terminando el programa, casi que pierdo la cuenta de la cantidad de historias que me hemos contado.
19: Muchas.
18: Y que luego tenemos que resumir. Hoy, por ejemplo...
17: Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente.
18: Hoy hemos tocado un territorio, Isaías, que no suele ser muy frecuente en La Ventana, pero que se ve perfectamente.
19: Y además nos gusta. Hoy hemos abierto La Ventana mirando a un oficio, el de pastor, el de ganadero, en el que el relevo generacional es cada vez más difícil. Y hemos hablado con dos pastores canarios, dos cabreros, con Jorge Sangil, 21 años. Él montó su propia granja, granjita, que tuvo que dejar tras la pandemia y ahora trabaja como asalariado para otro pastor. Esto de ser pastor, la verdad es que no le viene de sus padres.
8: No, para nada. O sea, te puedo decir que mi madre de pequeño me crió diciéndome que era alérgico a los perros para que no me juntase con los perros porque, vamos, le tenía pánico a todo tipo de animales. Entonces yo siempre he sido, pues, criado en una familia que nunca ha habido animales, nunca ha habido perros, nunca ha habido gatos y mucho menos cabras y ovejas. Entonces, pues bueno, siempre digo que no sé muy bien de dónde me vino esa vocación, pero sí es verdad que mi familia, mis antepasados, pues, mis tatarabuelos, mis bisabuelos, gente que yo nunca conocí, sí sé que se dedicó en el pasado a esa actividad.

0: Bona nit. La burocràcia costa fins a 5.000 euros l'any a la meitat de les empreses. És una de les dades més significatives de l'enquesta de clima empresarial que ha elaborat la Cambra de Comerç. Segons consta, la meitat de les 900 companyies que han participat destinen entre 1.000 euros i fins a 5.000 euros anuals a complir amb les gestions administratives, els tràmits i les obligacions normatives. Pel 30% aquestes despeses no arriben als 1.000 euros, però hi ha un 13% a les quals els poden costar fins a 10.000 euros i un 10% que els superen. En aquest cas, com ara les activitats financeres o la indústria. La càrrega administrativa augmenta en funció de la mida del negoci i no es limita al cost econòmic, sinó que també demana temps, ja que hi dediquen unes 20 hores mensuals de mitjana. Qüestionades per les mesures prioritàries que reduirien la càrrega administrativa, la principal és la simplificació i l'agilització dels tràmits, així com la reducció dels requisits. També reclamen que les normatives s'adaptin millor a la mida i a la capacitat que tenen, així com el fet de disposar d'un marc normatiu més simple, clar i previsible. A més, una de cada tres empreses considera que falta més coordinació entre administracions per evitar duplicitats i incrementar la digitalització. I la Cambra de Comerç justament reclama un programa d'ajuts sobre els combustibles. El president de l'entitat, José María Mas, ha reconegut que el preu dels carburants és ara mateix igual o fins i tot superior a Andorra que no pas a Espanya, i ho atribueix a les polítiques que ha aplicat el seu govern per mitigar els efectes de l'escalada de preus. En aquest sentit, i encara que sigui només per als residents, és a dir, sense promoure una acció que englobi a qualsevol persona que reposti gasolina al país, considera que s'hauria d'oferir algun ajut per evitar quedar-se enrere i recuperar la competitivitat perduda, una proposta que recull Mas dels importadors de carburants.
1: Realment pensem que sí que hi hauria una necessitat de que això es regulés una mica, perquè ens estem trobant també amb un escenari impositiu una mica més favorable, doncs que estem al mateix preu que Espanya, per exemple, no? En França no és el mateix.
0: El president de la Cambra se n'ha referit durant la presentació de l'enquesta de conjuntura que mostra com la construcció ha tancat l'any 2025 amb un ritme clarament per sobre de la resta del teixit productiu. Conxita Marsol defensa la política d'inversió estrangera i assegura que el nou marc normatiu permet seleccionar projectes de més valor afegit. La ministra d'Economia tanca la porta a desenvolupar noves mesures que limitin la inversió estrangera i afirma que els canvis reglamentaris que han implementat ja comencen a donar resultats. Així, assegura que des que va entrar en vigor la llei del creixement sostenible, el nombre d'operacions s'ha reduït, tot i que ha augmentat el seu valor econòmic. Concretament, durant el primer trimestre de l'any, les sol·licituds han caigut de les 418 de l'any passat a 307 i l'import econòmic ha crescut dels 117 milions a més de 130. Per contra, les demandes denegades han passat de 59 el 2024 a 89 el 2025 i només en els tres primers mesos de l'any ja n'han desestimat 39. Aquestes dades demostren, diu la ministra, que la legislació aprovada permet aplicar criteris més exigents i eviten inversions que no aporten valor al país.
2: I podrem demostrar, perquè és així, que a nivell de nombre la inversió estrangera baixa, però que a nivell de valor la inversió estrangera puja. I això és el que nosaltres estem buscant. Estem buscant una inversió estrangera de més nivell, de més qualitat, de més...
0: I el govern assegura que ja té diverses propostes.